0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Clar, Joan Dalmau, tu que ets una persona concisa, et dius un minut i fas un minut. No, no, no cal que facis un minut, ja ho farem nosaltres després, però m'agradaria que em diguessis les 5 coses que hem de mirar abans de comprar un cotxe de segona mà. Les 5 coses.
1: Mira, primer, tenir molt clar que aquell cotxe compleix amb allò que et diuen. Per tant, un informe previ, sigui de la DGT, d'empreses com ara Carfax, i assegurar-te, per exemple, que té la ITV al dia, que té assegurança perquè el puguis moure per emportar-te'l en aquell moment, abans de fer la teva. Val? Això és el primer. Segon, donar-li un cop d'ull en el cotxe, visualment, per dins i per fora, perquè no t'enredin. Sobretot això que he explicat abans, a l'interior, val? El desgast de pedals, de seient, de volant, de caixa de canvis, que realment correspongui amb el quilometratge. Si veus un cotxe que tot això ho té fatal i té 40.000 quilòmetres, miau, desconfia. Un tercer tema, la prova dinàmica. Prova el cotxe. No només el de segona mà, eh? Si el cotxe és nou, també, prova'l. Per què? Perquè t'hi has de trobar bé, has de dir, val, sí, jo m'hi passaré moltes hores aquí dins, per tant, aquest és el cotxe que vull realment, no? Després, triar cotxes amb garantia. Jo això, la venda particular està molt bé, si saps molt bé d'on ve aquell cotxe, però si no, fem un garantia. Anem a buscar concessionari oficial, anem a buscar compra-venda gran. I finalment, molt de compte amb el contracte. Un contracte que s'ha de signar i que s'ha de complir per totes dues parts. Per tant, si hi ha coses com aquesta de la garantia d'un any en lloc de tres, que en siguem conscients.
2: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.

0: els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Quina raó mou el teu món?
2: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
3: Home, sí.
4: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
5: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
4: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
5: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
4: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
6: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultures, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
7: Decathlon. No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?

0: Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, caminaires i senderistes, com esteu? Perquè en aquest temps us proposem una ruta senderista, un espai digne de visita o un viatge o escapada a qualsevol racó de món. Tres continguts que comencem a explicar-vos de seguida, just després de presentar-los en el següent sumari. El Caro és el cim dels ports, el nostre cim més meridional. Un indret amb unes vistes fantàstiques i amb un entorn i una fauna i flora únics. El Jordi Cirera, de l'empresa Educaports, ens proposa una ruta senderista que puja al Caro i que ens endinsa en l'entorn natural i patrimonial d'aquest gran massís calcari del nostre sud. Del Baix Ebre fem un salt cap a direcció nord perquè el nostre senderista de guàrdia, el Xavi Tió, ens proposa avui una ruta clàssica, una pujada al cim del Bastiments, al Ripollès. I tercer capítol de la sèrie dedicada a la Rioja Alavesa. Els quaderns del viatger, la llum Saumell, continuen narrant un itinerari entre vinyes sota la Sierra de Cantàbria. Avui, voltant per La Braza, Oyón, Moreda de Àlaba i permetent-nos la llicència d'incloure la vila navarresa de Viana. I ara sí, ens hi posem, ens posem en marxa. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. ...1442, número màgic al sud del país. Xifra que demarca una fita, un punt d'arribada, el zènit de les nostres terres meridionals, el premi d'unes vistes espectaculars. Amics, amigues, 1442 és l'alçada del Caro o Mont Caro, punt culminant dels ports de Tortosa, els ports de Beseit. Bé, ho deixarem simplement en els ports. El Caro és el cim de les Terres de l'Ebre i de tota la demarcació de Tarragona. Una serpentejant carretera plena de corbes hi arriba, però ja sabeu que a nosaltres ens agrada fer camí a peu. Per això hem tornat a contactar amb en Jordi Cirera, guia de muntanya, educador ambiental i graduat en INEF, màxim responsable i fundador de l'empresa Educaports, perquè ens faci una proposta senderista protagonitzada pel Caro. I dit i fet, des d'Educaports ens fan una ruta d'uns 9 quilòmetres que hi porta. És de dificultat mitjana, salva 450 metres de desnivell i invertirem aproximadament entre 3 i 4 hores efectives. A més de gaudir de les vistes, la ruta també destaca per la seva flora i fauna en ple parc natural dels ports de Tortosa i Beseit. Una espectacular cresta, els avencs i coves, en aquest reialme calcari i antics masos abandonats. Però no avancem esdeveniments, ens hi posem. El punt de partida, a la vall del Mascà, és l'aparcament que hi ha a peu de carretera entre el refugi Caro dels Estels del Sud i el restaurant del Port.
1: La ruta comença en un quilòmetre per pista i després ja arribem al pati de Pallers i agafem un GR en direcció al coll de Pallers. Passem per diferents pinedes de Pirroig i Pinassa, on trobem de tot el que és el sotabosc, trobem els arbres més característics del bosc mediterrani en altura, que podrien ser, per exemple, el boix, podríem trobar també els grèvols, podríem trobar plantes aromàtiques com el romer, la farigola, l'espígol. És un coll que se diu Pallers perquè, si es veu des de fora, trobem una pedra característica en forma de paller.
0: Superarem una àmplia cresta i arribarem al cim del Caro. Ens hi acompanya una vista espectacular. Mirem cap on mirem.
1: Tot el que és el massís dels ports, com es pot veure la grandària que té, no? Aquestes 35.000 hectàrees que té tot el massís dels ports, que s'unix en el massís de la Tinença Binifassà, s'unix en tota la zona nord del Matarranya, i tot això, i fins i tot se poden veure els Pirineus, val? Si tenim un dia clar, on se veuen les muntanyes nevades, i és molt curiós. I després, per la banda més sud, no? La banda més sud-est, que podríem dir, les vistes són encara més increïbles, no? On veiem tot el parc natural en perfecció del Delta de l'Ebre, Punta la Banya, la Punta del Fangà, veiem tots aquells petits pobles i ciutats, no?, que trobem a la Vall de l'Ebre, com podrien ser Tortosa, Roquetes, Amposta, tot el que és Sant Jaume el Delta, i al fons també es pot veure el que és la serra de Cardó.
0: Som al Mirador del Caro, on el visitant trobarà panells informatius que divulguen espècies protegides i amenaçades. Ens hi estarem una estoneta contemplant el panorama abans de baixar per una sendera o antic camí rural, que ens anirà retornant a poc cap a l'aparcament per posar fi a la ruta. Abans, però, haurem vist moltes altres coses. Per exemple, un dels elements que anem trobant a la ruta són mostres de pedra seca i de masos abandonats.
1: Al principi de la ruta, ja tal com agafem i passem el al pàrquing de Pallers, en direcció al Coll de Pallers, trobem una zona amb molts de mates en pedra en sec. Això ens porta a deduir que antigament vivia la gent i feia estos marges per poder cultivar, principalment se cultivava pataques, cebes, tot el conreu de secà, i per un d'aquells marges ja se troba senyalitzat el que és un mas derrumbat, un mas derrumbat on se queden encara les parets, i es podia veure pues, la zona on tenien una mica la cuina, el menjador, la zona del corral on tenien també el ramat de cabra blanca, i durant la ruta també en estos marges podem trobar altres masos abandonats.
0: Això pel que fa al patrimoni antròpic, quan a la geologia no podem oblidar que ens trobem en un massís que esdevé la punta nord-oriental del sistema ibèric i alhora a la serralada prelitoral catalana. És calcari i això fa propícia l'existència de baumes, de coves i de bencs molt profuns. Tot i que això ja són figues d'un altre paner, necessitaríem un altre tipus de preparació per tal de visitar-les. El que sí que podrem palpar al llarg d'aquesta ruta al cim del Caro és el patrimoni vegetal. Som en el reialme d'un bosc mediterrani montà, amb pinedes de pi roig i pinassa, boixos, grèvols, estepes i alguns endemismes. Quan a la fauna, el Jordi Cirera ens recorda que sobretot crida molt l'atenció la presència d'aus.
1: Tota una cresta, que és la cresta del Marturi, és una zona com una serralada molt, molt llarga, tota de roca, en uns cingles molt característics, i allí nidifiquen molt totes les aus rupícoles, com podrien ser el voltó comú i d'altres aus. També veiem tots els boscos on nidifiquen també l'àguila calçada, l'àguila daurada, i sempre quan anem caminant sempre veiem els típics voltors, no?, carronyers, que s'alimenten d'esta carn morta, i si dins són també algun falcó, se pot veure, o algun milà.
0: I pel que fa als mamífers, n'hi ha uns quants prou representatius del Parc Natural dels Ports.
1: Principalment cabres, l'espècie més emblemàtica, no?, dels ports, on va per tots els roquissars, les roques, pels prats oberts, on grimpa per aquestes parets que ni t'imagines que pugen i pugen. Després també podem trobar cabirols. I tots els altres mamífers són més nocturns, però, per exemple, sempre trobem i busquem els excrements de faixina, no?, on deixen l'excrement al mig del sender, a llocs marcats. També podríem trobar algun excrement de restes de menjar d'esquirol o de ratolí, que també en fan sapiguer.
0: Animalons que costa de veure a la muntanya. Ja sabeu, silenci, paciència i saber trobar el moment adequat per veure'ls. I en aquest sentit, millor anar-hi sota el guiatge d'Educaports, una empresa que el Jordi Cirera va fundar fa 4 anys, que proposa activitats d'aprenentatge, diversió i educació a la natura. Moltes adreçades a escoles i instituts. Fan projectes, crèdits de síntesi i també colònies d'estiu per xiquets de 7 a 14 anys. Però moltes coses més.
1: Durant l'any anem fent activitats per famílies, per grups, tant d'excursionisme, d'orientació, d'educació ambiental, i ara també estem traient nous projectes, fent també altres activitats de team building per a empreses, on també la part principal és la natura, és connectar amb la natura, és aprendre sobre la natura i és divertir-te en la natura, no? I acompanyat sempre d'educadors ambientals, de guies professionals en aquest sector.
0: Doncs professionals, un equip que completen això, guies de muntanya, biòlegs, educadors ambientals i monitors de lleure. A tot ja s'han recollit fruits, com ara ser el millor projecte empresarial en turisme i experiències del 2022 per la Diputació de Tarragona, o el millor projecte empresarial del Baix Ebre. I per si això fos poc, el Jordi Cirera, juntament amb l'Alberta Falla, es van fer força coneguts i mediàtics en guanyar la segona edició del programa de senderisme i aventura La Travessa, de TV3 i el 3CAT. Si us avalleix aquesta ruta del Caro o qualsevol altra proposta de senderisme, d'orientació, d'aventura pels ports, contacteu a través del web educaports.com i el correu educaports@gmail.com. Segur que trobareu la vostra activitat tot fent el cim.

0: Finnas.
1: Seguim recorrent el nostre territori a peu, calçant-nos les xiruques i proposant rutes de diferents nivells, com la que avui ens presenta el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Avui anem a una ruta que podríem dir que no és desconeguda, eh? Ens sonarà tot, segurament, eh?
2: Això mateix, avui anirem de clàssics. I és que de tant en tant recuperem propostes que s'han convertit en referents en el món excursionista i per fer-ho ens n'anirem cap al darrer parc natural creat ja fa quasi 10 anys, és el Pirineu Oriental. Estem parlant del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. I us proposo anar a fer el Pic de l'Infern des d'Ull de Ter. I, aprofitant que haurem fet el desnivell principal, completarem la proposta amb l'ascensió al pic més alt de la zona, que és el Bastiments. Farem com una mena de nou ajagut que comparteix l'inici i el final de la ruta i que, des d'Ull de Ter, ens durà a passar pel refugi d'Ull de Ter, pujar al Coll de la Marrana, anar fins a la cabana de Tirapits i d'allà enfilar-nos a la cresta per assolir successivament el Pic de l'Infern, el Pic de Freser i el Bastiments. I, llavors, retornar al Coll de la Marrana per desfer el camí d'anada fins a la

0: entre bosquines de pi negre, matollars amb naret i amb ginebró, per entre terra i petits blocs granítics, i en 20 minuts arribem a l'actual refugi d'Ull de Ter. Aquí abandonem la protecció del bosc i continuem pel Pla de la Calma, per prats de pastura oberts a mercè del vent, i més endavant el corriol deixa a la dreta, una mica allunyades, les escasses runes de l'antic refugi d'Ull de Ter, que va ser el primer construït a la península Ibèrica, i a la seva època era l'edifici situat a major alçada. Recordem que estem pràcticament als 2.400 metres i estem parlant del 1909. Bé, doncs, acabem de passar a aquesta capçalera del Ter. El GR ens du a afrontar ara unes força ben traçades ziga-zagues que còmodament ens pugen al coll de la Marrana, més amunt dels 2.500. Deixem aquí a l'esquerra el gra de fajol i a la dreta el bastiments, i continuem rectes, ara en suau baixada, a traspassar uns rierols que conformen la Coma de Frasers, que és la capçalera del Fraser. Hem perdut un centenar de metres i ara els recuperarem amb escreix fins a arribar a la cabana de Tirapits, als 2.700. És una antiga i gran cabana de pedra, rodona, habilitada com a refugi lliure i inclús amb un pulsador d'emergències per contactar amb els bombers. Aquí deixem el GR11, que per l'esquerra ens duria el proper Coll de la Vaca i pel Coll de Nou Creus ens baixaria a Núria. Deixem també els darrers claps d'herba que ens acompanyaven i girem a la dreta per terreny pedregós per remuntar fins al proper collet del Portell, ja ben bé el llom fronterer amb França. La vista aquí se'ns obre al nord cap a la vall de Carançà amb els llacs homònims sota nostra, i veiem l'Estany Blau, l'Estany Negre i l'Estany de les Truites, i ja tenim a la vista també el primer dels cims del dia. Abans d'assolir-lo, però, passem una zona una mica complicada per creuar la rocallosa cresta dels Gorgs. Fem un flanqueig buscant els millors passos per sota del cimet secundari del Pic dels Gorgs i anem a parar a un llumet que s'endinsa al nord i que, remuntant-lo, ens du al Pic de l'Infern, ben bé dintre França, als 2.870 metres, i que ens ofereix vistes cap als estanys de la Coma de l'Infern, ben bé sota nostra, també. El que fem un cop al cim, doncs continuem l'itinerari desfent un trosset de camí pel llom i derivem a l'esquerra per baixar per un sender molt marcat que ens mena ja quasi a baix de tot, a superar un petit malpàs i una petita grimpada que ens condueix al Portell dels Gorgs, i d'allà remuntem una mica fins al segon cim del dia, el Pic de Frasers, una mica més baix que el primer. Continuem pel llom pedregós per perdre un centenar de metres llargs i baixar fins al següent coll, que és el Coll de Fraser, a la ratlla dels 2.700, i des del qual tenim per davant la darrera pujada del dia fins a assolir el Bastiments. És el tram de pendent més fort, però anem buscant les fites, superarem tranquil·lament el desnivell de 150 metres fins al cim. És el punt culminant de l'excursió, aquí la vista se'n va cap a nord fins al Carlit, cap al Puig Perí, ja dintre de França. Veiem també el Canigó a la nostra dreta i fins i tot el mar per darrere de la Garrotxa amb el Coma Negra i el Bassegoda. Veiem tota la plana de l'Empordà amb el Golf de Roses al fons. Per l'altre cantó, per la banda de la Cerdanya, veiem la Tossa Plana de Llers, veiem el Puig Pedrós, tota la serralada del Cadí, i al sud tenim el Balandrau sobre Ribes de Freser. I d'aquest primer cimet del Bastiments, que es diu el Piolet de Bastiments, anem de pla fins al propi cim del Bastiments, 2.881 metres, i comencem a davallar cap a la propera creu de Bastiments, una gran creu metàl·lica, i d'allà, ja en franca baixada, anem a retrobar el Coll de la Marrana, reprenem el GR, ara cap a llevant, baixem a passar pel refugi d'Ull de Ter i acabem l'excursió a l'aparcament de la carretera on tenim el cotxe.
1: Doncs molt bé, aquesta és la descripció d'aquesta interessant ruta que té aquesta distància total.
0: Doncs estem parlant de 12,2 quilòmetres.
1: Desnivell?
0: 1.100 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Tranquil·lament unes 5-6 horetes per gaudir de tots els paisatges.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: Posem-hi un 2,5 sobre 5, bàsicament pel desnivell i per aquestes petites grimpades i passos aeris de la cresta.
1: I on trobarem informació al núvol?
0: Doncs a Wikiloc trobareu diverses propostes d'aquesta excursió, només cercant Ull de Ter, Pic de l'Infern, Bastiments.
1: Avui hem voltat pel Ripollès, una comarca que feia temps que no hi trepitjàvem, doncs avui hem anat. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república!

0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
1: Hola, em dic Llum Saumell Pasqual i us vull parlar de la Rioja Alavesa, ja que fa 20 anys que visc a Bilbao i aquesta és una comarca que tenim molt a prop.
2: Doncs seguim avançant entre vinyes, cellers, restes prehistòriques i pobles encantadors per aquest territori basc amb fesomia riojana. En l'anterior programa vam parlar de La Guàrdia, població que esdevé la capital d'aquesta contrada. Avui anem a altres nuclis que tenen alguna particularitat. Un d'ells, de fet, ja se surt dels límits de la Rioja Alavesa, però la Llum Saumell ens ha demanat que l'incloguéssim pel seu gran interès i proximitat. I així ho hem fet. Tercer capítol, els quaderns del viatger, dedicats a la Rioja Alavesa.
1: La Rioja Alavesa està plena de restes prehistòriques i si he de triar un lloc emblemàtic seria la Xabola de la Hechicera, que és molt a prop de la Guàrdia, fa camí d'un poblet que es diu El Villar i és un dolmen monumental i molt ben conservat, té sostre, és un monument megalític, funerari, com la majoria dels dolmens, i la vista des d'allà és també impressionant. El seu nom es deu a una llegenda, la llegenda d'una bruixa encisadora que amb els seus càntics atreia persones al dolmen al matí de Sant Joan i convertia en pedra aquella persona que gosava mirar-la directament. I molt a prop de la Hechicera, a la mateixa carretera de la Guàrdia del Villar, trobem el Poblado de la Olla, un dels jaciments més antics, més grans i amb més troballes interessants d'Euskadi, que data de l'edat de bronze, que, per entendre'n, seria de fa uns 3.000 anys, del 1200 abans de Crist a l'any 250, es van haver de traslladar perquè hi va haver un gran incendi, i tot això se sap pels estudis que s'ha fet en aquest jaciment, que té un museu al costat i que es pot visitar. La Braça és una població molt petita que pertany a Oyón i que té unes muralles espectaculars. El 2008 la van nomenar la millor població murallada de l'any de tot el món, segons el Centre Mundial de Ciutats Emmurallades. Destaca aquesta població sobre el paisatge, que aquí ja és molt pla, perquè està en un turó a 677 metres d'alçada. I ja un cop arribes, és una localitat que es veu en un tres i no res, però val la pena, perquè és 100% medieval i és la localitat més petita emmurallada de tot Euskadi. Aquí cal dir que es va fundar al segle X per defensar-se de les corones de Castella i Aragó. La va construir la corona de Navarra, tota aquesta zona pertanyia a la corona de Navarra, i va arribar a tenir 15 muralles, és a dir, que era el Nova York de l'època, per entendre'ns. I dins del recinte doncs, podem veure la casa del governador, la casa del bisbe, esglésies, la font del Moro, però, com hem dit, el que és més espectacular són les muralles. La Braça és una població que pertany a Oyón, que és una altra illa de la Rioja Alavesa. És la població que té més habitants de la Rioja Alavesa i té uns 3.400. D'Oyón, el que em voldria destacar, com totes té monuments, cases, edificis espectaculars, però voldria destacar el Giraldón, que és una figura de la torre de la seva església i que és molt curiosa i que a més doncs, en les festes té seva presència perquè és un personatge més a les festes. El Giraldón d'Oyón. Entre la Braça i Viana hi ha una localitat que m'agradaria que ens aturéssim perquè és Moreda de Àlava. És una població que no és gens turística. No arriba a tenir 200 habitants, però té un trujal, un trull, que pertany a una societat cooperativa que té més de 100 associats perquè és el trujal de tota la zona. Per què comento això? Perquè ja hem dit que el vi és el producte estrella, però no tot és vi, i muralles. També hi ha l'oli. A moltes zones de vinyes es plantaven oliveres per protegir les vinyes, però aquí a Moreda de Lava les oliveres eren antigament més importants que el vi. El que passa és que el vi és un producte que s'ha promocionat moltíssim i estem parlant de la denominació d'origen Rioja i, per tant, doncs, n'hi ha moltíssim i hi ha molta presència, no? Però el que us vull comentar és que aquesta zona té una oliva que és pròpia, que es diu Arranis, de poca quantitat i de gran qualitat, diuen els experts. Us ho puc assegurar, és molt gustosa, ideal per fer conserves i també menjar en cru. Moreda és un poble que no arriba a 200 habitants, però tenim aquesta societat que es diu la Societat Cooperativa Equidad i es pot visitar aquest trujal. Us ho recomano perquè la visita explicativa és gratuïta, s'ha de fer a la carta, s'ha de concertar abans, potser passes per allà i està obert i t'atenen, però és millor trucar, es pot localitzar el telèfon, i és un poblet molt petit, encantador, i que està ubicat molt a prop de Viana. Viana és una localitat que està en un lloc estratègic i que també està en un turó, i que també es va fer per defensar la corona de Navarra. Pertany a Navarra, però tant el seu oli com el seu vi, com d'altres coses, podríem dir que és Rioja Alavesa. És una villa medieval i si passeges per ella costa molt poc imaginar-se, mentre ets allà, com César Borgia es reunia amb els prohoms de l'època al convent de San Francisco, que és un lloc visitable, per traçar l'estratègia dels exèrcits del Vaticà i de Navarra que ell dirigia. Aquí a Viana trobem la tomba d'aquest Borgia, que va ser l'últim Borgia, diuen, poderós. Era cardenal, fill del papa Alexandre VI, i és el que va inspirar Maquiavelo la seva obra El príncep. Va morir a Viana en un parany i va ser enterrat aquí per casualitat, perquè passava per aquí. I està a l'atri de l'església de Santa Maria de Viana, que té una magnífica portada renaixentista. Es pot veure el seu epitafi en una llosa molt senzilla i, de fet, tots els 11 de març recorda la seva mort amb diferents activitats, com ara una ruta des de la Barranca Salada, on va morir, fins a Viana. Viana és molt monumental. La seva casa de cultura va ser hospital de pelegrins del camí de Sant Jaume, ja que era parada obligada del camí francès. Té uns 4.500 habitants, és una mica més gran que el seu entorn, però és un lloc molt tranquil. Això sí, la població es quadriplica a l'estiu, alguns caps de setmana, com li passa a la Guàrdia, i com, diem, com la Guàrdia està ubicada dalt d'un turó i té unes muralles magnífiques. La seva història és fascinant i jo us recomano una de les visites guiades que fa l'Oficina de Turisme, i també té una que és una mena d'escape room anomenat el Pacto de Viana, com una mena de gincana gratuïta que té lloc pel nucli antic i està sobretot orientada a famílies, gent jove, públic infantil, i recomanable com a cosa.

0: Sona la nostra sintonia de comiat i posem el punt i final. Si heu arribat fins aquí, moltíssimes gràcies. Rebeu una salutació de tot l'equip. L'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a redacció i qui us parla a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recupereu quan vulgueu aquest capítol i tots els anteriors al podcast de la xarxa Més o bé al web de qualsevol de les 32 emissores locals que inclouen els Sendes a la seva graella. Res més, salut, cames i fins la setmana vinent. Que tingueu una molt bona ruta.
1: Bona nit.
2: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
3: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
4: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
3: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
4: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
3: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: A la tarda mengem frita per berenar i a la nit toca per sopar.
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: La vida sona bé. Escolta-la.
7: Tanca els ulls.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna nit que heu buscat la lluna pel cel i no l'heu trobat? Aquest poema que ara sentirem ens explica aquest succés. I és que... on és la lluna quan no la veiem?
2: Hola, em dic Ibtissam Etaki El Hassani. El meu poema es diu La lluna. El llibre es diu Bona nit, lluna, de l'autora Núria Albertí. L'he triat perquè m'ha agradat el tema. La lluna. He buscat la lluna en la fosca nit. No està a la teulada ni a sota del llit. No està arreglant els núvols ni per l'horitzó. No està entre les cases, tampoc al balcó. Pot ser per jugar, avui s'ha amagat i d'un befanal a ella s'ha penjat.
1: Moltíssimes gràcies, Ibtissam. Aquest poema tan ben recitat ens ha donat una idea. Descobrir on és la lluna quan al cel no la veiem. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
5: I parlant d'emocions...
6: 41.
7: Anem a tema...

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ràdio Vila-sacra. Des de l'Alt Empordà al món, avui Sant Climent Sescebes.
3: Sant Climent Sescebes, de vinyes voltat, amb el clos d'ullastre fent-li de capçal. Una rambla nova on tots els soldats, havent trencat files, retarden el pas. Si carrers i places els has disfressat, amagant les pedres a força de calç, mantens l'harmonia doblada dels arcs davant la capella de Sant Sebastià, oferint memòria de l'antic portal. Sortim Vilanfora per veure'n els camps amb els verds que titllen damunt els sembrats. Vilortolí penja a l'altre vessant amb cases colrades i malves reials que adrecen gallardes, vermells i morats. El Maní dispara verticalitat i Santa Fe es troba al fons d'una vall on els ocells canten verges soledats. Sant Climent Sescebes us posa a l'abast tot el que els meus versos intenten glossar.

0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: Es ocupem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem. I deixem de ser.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.

0: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre advocat, en Jan Botí. Jan, bon dia.
1: Molt bon dia, Ona.
0: Jan, avui quin dret ens portes?
1: Avui parlarem d'un tema d'una enorme transcendència humana, social i també jurídica, que per això som aquí, que és la regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs, també coneguda com l'avortament. Per tant, vagi per endavant que l'objectiu d'aquesta secció d'avui no és ni moralitzar ni prendre partit davant de cap posició, sinó que la meva funció és merament divulgativa, per d'una manera tècnica i estrictament objectiva explicar a dia d'avui quina és la realitat jurídica que tenim a l'estat espanyol. Per tant, quin és el seu funcionament i quines paradoxes es generen en el sistema en relació, com deia, a l'avortament. Perquè se'n generen, com en tants altres drets, oi? Per tant, darrere de cada posicionament ideològic sabem que hi ha una arquitectura normativa, doncs, que defineix què podem fer i què no podem fer en cada moment. Aleshores, per entendre aquesta importància de la claredat de les normes, vull que comencem analitzant la realitat recent. En aquest cas ens situem a l'any 2010. En el govern socialista de l'època aprova una nova llei que canvia el model d'avortament que regia fins aleshores a l'estat espanyol. En parlarem tot seguit. En aquest cas, un grup de més de 70 diputats del Partit Popular al Congrés dels Diputats presenta un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos articles d'aquesta nova llei aprovada, en considerar que vulneraven la Constitució. A partir d'aquí comença un llarg camí. Més de 13 anys.
0: Més de 13 anys.
1: Més de 13 anys, esperant resposta de l'alt tribunal sobre la constitucionalitat o no de tots aquests articles que el PP va enviar al Constitucional, no? D'aquesta nova llei que flexibilitzava l'avortament.
0: La justícia és lenta, eh?
1: I a vegades deixa de ser justa en ser tan lenta. Aquest és un dels problemes. La lentitud fa que certs processos, a parer meu, això sí que és una opinió personal, redueixin les garanties del sistema. Perquè què no ha passat en 13 anys, no? És una barbaritat.
0: De fet, l'incertesa que et genera, no?, durant tots aquests anys.
1: Anava a dir, la incertesa en aquest procediment, clar, és que durant més d'una dècada estem parlant de que milers de dones, de metges, d'hospitals i de clíniques han estat prenent decisions, d'acord amb una llei vigent, evidentment, però que es troba sota l'ombra constant de la possible inconstitucionalitat. Aleshores, ostres, compte, compte, perquè l'allargament i la dilatació indeguda dels procediments a vegades desvirtua el quid de la qüestió.
0: Clar, doncs anem a desgranar, no?, una mica què ens diuen les lleis, quin marc legal tenim en el tema de l'avortament.
1: Doncs més enllà de, et deia, no?, aquesta llei que es va aprovar l'any 10 i també la que regia anteriorment, el que tenim és jurisprudència, per tant, aquella acumulació de sentències tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Suprem que ens indiquen com hem d'interpretar la norma i com s'ha d'entendre, com els tribunals han d'entendre-la, no? Ens remuntem a la sentència 53 de 1985, molta gent la coneixerà, durant l'època de Felipe González es va aprovar el conegut com Llei de Supòsits. L'any 85, com deia, el Tribunal Constitucional va dictar una resolució clau on va validar aquesta primera despenalització parcial de l'avortament a l'estat espanyol a través de la llei orgànica que es va aprovar l'any 85. Aquella llei de l'any 85, la llei de supòsits, no reconeixia l'avortament com un dret estrictament, sinó el que feia era despenalitzar-ho com a delicte, que en aquell moment estava en el Codi Penal, perquè es considerava un homicidi, en tres supòsits. És a dir, no era penalment responsable el qui practicava l'avortament, en tres supòsits: greu perill per la vida de la mare, un embaràs a causa d'una violació o una probabilitat que el fetus nasqués amb greus malformacions físiques o psíquiques. Aquests tres supòsits són els de l'any 85. I el Tribunal Constitucional, amb la sentència que us mencionava, el que va dictaminar va ser que el fetus, el no nascut, el nasciturus, no era titular del dret a la vida, que és un dret que tenim reconegut com a dret fonamental a la Constitució, a l'article 15. Perquè considerava que la personalitat jurídica, és a dir, aquesta condició, s'adquiria amb el naixement.
0: Per tant, és en el moment en què naixem que comencem a tenir aquest dret a la vida.
1: de tenir aquests drets. Això ho diu la sentència de l'any 85. No obstant això, el Tribunal Constitucional va determinar que el fetus sí que constituïa, és a dir, el no nascut, el que està dins la panxa de la mare, sí que constituïa un bé jurídic constitucionalment protegit. Se l'havia de protegir, d'alguna manera.
0: Per tant, no té cap dret, però s'ha de protegir.
1: D'alguna manera, exacte. Per tant, l'Estat aquí el que deia és hi ha una obligació activa de protegir la vida en aquesta fase prenatal, abans del naixement. I per tant, com a conseqüència d'aquesta premissa, el tribunal el que va fer és declarar que un model d'avortament totalment lliure, per simple voluntat, i no en els tres supòsits que hem mencionat, seria inconstitucional perquè deixaria el fetus completament desprotegit. Any 85. Val? Passen molts anys, fins a l'any 23, perquè la llei s'aprova l'any 2010, i fins al cap de 13 anys, ho dèiem a l'inici, doncs que no s'aprova la llei de terminis, que s'aprova l'any 10 i tenim resolució dels Constitucional l'any 23. Per tant, gairebé 25 anys després, no 25 anys després, no,
0: molts més.
1: Bueno, 25 anys després en el cas de l'aprovació de la primera llei, això sí, i n'hi sumem 13 més per la resolució del Constitucional. Clar, aquí el panorama canvia radicalment amb aquesta aprovació l'any 2010, on es deroga, s'elimina aquella llei de supòsits i s'introdueix un sistema de terminis que seria homologable, si fem una visió comparada, a molts dels nostres veïns europeus. Per tant, aquests, després de 13 anys, el ple del Constitucional dicta aquesta sentència, la sentència 44-2023, on avala, sí, avala, la constitucionalitat d'aquella llei del 2010, que el Tribunal Constitucional, que el Partit Popular va portar al Tribunal Constitucional. Per tant, ja teniu la resposta. Sí, la llei del 2010 s'avala. I aquesta sentència suposa un canvi de paradigma en dos grans eixos. En el primer eix, perquè el Tribunal Constitucional ja no parla simplement d'excloure la pena de presó en aquells tres supòsits, sinó que l'avortament passa a ser considerat un dret lligat a l'article 15 de la Constitució. Això és fonamental. L'article 15 ens parla del dret a la vida, de la integritat física i moral. Per tant, un dret fonamental, perquè està en la primera secció de drets de la Constitució, especialment protegits. Per tant, es diu que la decisió sobre el propi cos i el projecte de maternitat està directament vinculat també a la dignitat de la persona i al lliure desenvolupament de la personalitat. Article 10, preàmbul de la Constitució. Per tant, negar de manera absoluta aquesta capacitat de decisió, diu el tribunal, que seria una mena d'instrumentalització o de maternitat forçada de la dona contrària a la Constitució. I per tant, segon gran eix que estableix aquesta sentència de l'any 23, ens diu que s'avala aquesta interrupció durant les primeres 14 setmanes de l'embaràs, que és constitucional en aquest període, i argumenta que aquest model no desprotegeix el fetus, sinó que garanteix un equilibri raonable. Això és el que diu la resolució final. Però el Tribunal Constitucional configuren 11 magistrats. I malgrat hi va haver aquest aval, la decisió no va ser unànim. Va ser una, per això deia, un tema doncs, que encara a dia d'avui cueja. Va haver-hi 4 vots particulars. Els vots particulars és quan, davant d'una decisió, el magistrat diu, ep, jo discrepo, ho fonamento, i per tant, malgrat s'aprovi, jo vull deixar constància de la meva opinió contrària. Doncs n'hi va haver 4 d'11. No és la meitat, però és una part considerable, que van argumentar que el Tribunal Constitucional el que no s'havia limitat a decidir si la llei s'ajustava a la Constitució, que és el que li havien demanat amb aquest recurs, sinó que va crear ex novo, és a dir, del no res, una mena de dret fonamental a l'avortament que el legislador, el que va crear el constituent, el que va crear la Constitució, no va contemplar. I que, per tant, si vostè vol incloure-ho, escolti'm, canviï la Constitució per les vies que toca i incorpori-ho. Però si no, el Tribunal Constitucional el que no pot fer és incloure drets amb drets ja existents. Valgui una mica la redundància, no? Per tant, també van argumentar més que aquest sistema de terminis lliures fins a la setmana 14 sí que deixava el fetus desprotegit d'una manera efectiva. Aquesta era la consideració. Però la pregunta que segurament molta gent de la que ens escolta es farà és: què permet la llei actual?
0: Clar, és el que t'anava a preguntar jo ara, no? Perquè hem anat confent salts ara això així, després el Tribunal Constitucional diu una cosa, després tenim aquests jutges que no volen el mateix. Com ha quedat tot plegat?
1: Tot plegat ha quedat que la llei del 2010 és constitucional i que, per tant, el que se'ns permet fer és que fins a la setmana 14 l'avortament és lliure a petició de la dona. Uh-huh. Punt número 1. Punt número 2. De la setmana 14 a la setmana 22, aquí sí que s'exigeixen causes mèdiques, greu perill per la vida de la mare o probabilitat de que el fetus neixi amb malformacions físiques o psíquiques. Ens en recordarem una mica d'aquells supòsits que parlàvem. Si es produeixen, també es podria practicar aquesta interrupció. I més enllà de la setmana 22, només seria legal si es detecten anomalies que són fatals, incompatibles amb la vida o una malaltia incurable que haurà de confirmar un comitè mèdic. Uh-huh. Ens trobem aquí. Val? Això és el que ens permet la norma.
0: Per tant, fins a 14 dies tenim per setmanes. Avortar de manera... Perdó, setmanes. Fins a 14 setmanes per avortar de manera lliure sense haver de donar explicacions ni presentar cap tipus de paper en secte.
1: Exacte.
0: Doncs, Jan, sempre ens portes algun mite. Tenim uns 5 minutets. Quin ens desmuntes avui?
1: Sí, parlàvem de la Constitució, d'una possible reforma, no? Doncs el govern espanyol justament ha plantejat incloure expressament l'avortament com la millor manera per protegir les dones i blindar-lo.
2: Compte.
1: Compte, govern espanyol, perquè políticament, diguem-ne que cadascú tregui les seves conclusions, es podria presentar com una mena de blindatge fort, jurídic, però des d'una perspectiva constitucional la proposta té llacunes molt rellevants, que el que podrien fer és rebaixar el nivell de protecció actual. Per tant, compte, perquè el sistema constitucional que nosaltres tenim, n'hem parlat alguna vegada, no tots els drets tenen el mateix rang ni gaudeixen de la mateixa protecció. D'una banda, drets fonamentals, de l'article 14, el 29 i el 30.2. Aquí tenim els drets, n'hem parlat abans, dret a la vida, expressió, associació, honor, val? Mm-hmm. Aquests tenen una especial protecció i per tant tenen reserva de llei. Això vol dir que s'ha de fer una llei orgànica que requereix una majoria qualificada al Congrés. Això vol dir també que el govern no pot fer un decret per regular el dret a la vida, per exemple. Tenen una tutela judicial reforçada i un accés directe al recurs d'empara al Constitucional. A mi, si se'm vulnera un dret fonamental, puc presentar un recurs d'empara al Constitucional. Si és qualsevol altre dret dels que ara parlarem, no funciona així. Uh-huh. Quins són aquests altres? Els principis rectors. La resta de la Constitució, en el capítol tercer del títol primer, allà ens trobem, n'hem parlat també, el dret a l'habitatge, el dret a la salut, són voluntats. L'Estat ha de treballar perquè això sigui així, però no tenen aquesta protecció tan especial que sí que tenen els altres. Per tant, compte. Quin perill hi ha aquí? Doncs el perill que hi ha aquí és que en la proposta que planteja el govern espanyol per blindar justament l'avortament es vol incloure en l'article 43. No és un dret fonamental, estaria dins del dret a la salut, i per tant, si l'avortament es consagrés, l'incorporem de manera expressa en aquest article, el que faríem és convertir paradoxalment en un dret amb menys capacitat de protecció real del que té avui dia. Perquè recordem, el Tribunal Constitucional ens ha dit que l'equiparem a l'article 15, que és un dret fonamental.
0: Per tant, retrocediríem enrere.
1: No automàticament, però és una possibilitat, uh-huh. perquè el legislador haurà decidit una altra qüestió i, per tant, la jurisprudència dels tribunals podria canviar d'acord amb la nova norma, no? Uh-huh. Per tant, com deia, a dia d'avui, després d'aquesta sentència de l'any 23, el Tribunal Constitucional ja havia dit que entenia la interrupció voluntària com una part del contingut directament protegit dels articles 10 i 15. I aquest últim és un de fonamental, com deia. Aleshores, no és tant si incloem l'avortament o no a la Constitució, sinó a on i per què. Aquesta és la qüestió.
0: O sigui, com ha d'estar qualificat, no, aquest dret? Si ha de ser un dret fonamental, un principi rector, o en quin compartiment de la Constitució?
1: Què passa? Que depèn d'on el posis, la reforma de la Constitució és una o una altra i requereix d'unes majories o d'unes altres. I com us podeu imaginar, la proposta és fer-ho per la via senzilla.
0: Que requereix menys majories, no?
1: Exacte.
0: Doncs anem acabant amb uns consells i recomanacions que sempre ens portes. Jan, què ens dus avui?
1: Molt ràpidament, per tancar en temps. Pels diferents agents, metges, personals d'infermeria, a vegades n'haurem sentit a parlar, l'objecció de consciència. Mm-hmm. Aquest dret existeix. Per tant, els metges, els professionals, poden no practicar per raons doncs, de consciència, morals, religiosos, aquesta pràctica. Però aquesta pràctica de l'objecció es limita exclusivament a la pràctica concreta, a la intervenció. Això no inclou que no hi hagi d'haver un tracte previ en la dona, un tracte posterior, una ajuda en les tramitacions. Això no ho inclou l'objecció de consciència. Per tant, aquí hi ha una protecció de la dona en què no se li pot, diguem-ne, no practicar per part d'aquell metge allò, però no se li manlleven la resta de drets, no? Serà un altre metge el que ho faci. En segon lloc, per les dones, la llei contempla que aquesta interrupció és una part de la cartera de serveis de la Seguretat Social, aleshores del Sistema Nacional de Salut. Totes les dones han de poder tenir aquest accés en condicions d'igualtat efectiva i equitat territorial, i per tant l'administració té l'obligació d'organitzar els serveis de ginecologia perquè això es pugui produir sense problemàtiques. I finalment, pels estudiants, pels professors de medicina, aquesta objecció de consciència no aplica en l'àmbit acadèmic. Per tant, una cosa és la pràctica, l'altra és l'estudi. Els metges, els professors, els estudiants han d'estar preparats perquè això pugui produir-se. Després ens acollirem o no ens acollirem en aquest dret. Però estudiar-ho no implica una participació directa en l'acte, per tant, s'ha d'estudiar igualment.
0: Doncs Jan, moltes gràcies per portar-nos avui el dret a l'avortament, que hem vist, no?, que al llarg de la història ha sigut objecte de debat i de diferents qüestions.
1: Exacte, i per tancar, la reflexió final és dir, escolta'm, quan plantegem una reforma de la Constitució hem de veure on la plantegem, de quina manera ja a dia d'avui s'aplica el dret, perquè potser la protecció que tenim a dia d'avui ja és suficient i no cal entrar en un debat polític per acabar no blindant allò que realment voldries blindar, no? Per tant, escolteu, que tingueu aquest dret a la butxaca i així sereu més lliures.
0: Doncs moltes gràcies, Jan. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
1: Molt bé, fins la propera.
2: Continguts en xarxa.
3: La nit.
4: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Avui programa curt. Seguim amb les lletres d'havaneres que ens situen a Cuba. Tractarem l'havanera a la sombra d'un palmar. Una havanera breu, d'autor anònim, i interpretada en aquesta ocasió pel grup Port Bo. Comença així.

La lletra d'aquesta habanera diu així. A la sombra de un palmar encontré una joven bella, su boquita de coral, sus ojitos dos estrellas. Al pasar le pregunté si alguien vivía con ella y me contestó llorando: sola vivo en el palmar, soy huerfanita, no tengo padre ni madre, ni un amigo que me quiera acompañar. Solita paso la vida a la sombra de un palmar, y solita voy y vengo como las olas del mar. La lletra d'aquesta bonica habanera no ens situa en cap moment a Cuba, però sí ens situa a un palmar. I per si no ho sabeu, un palmar és un espai geogràfic que conté una important quantitat de palmes, de la mateixa manera que aquí a Catalunya un pinar està ple de pins. La palma a Cuba és molt important, és l'arbre nacional de Cuba, i ho és perquè és l'arbre més nombrós a l'illa. A més, és un arbre d'una gran bellesa tropical i el podem trobar representat també a l'escut oficial de Cuba. Amb aquesta informació, no ens queda cap altre remei que, escoltant aquesta habanera que ens parla en un inici d'un palmar, situar la història que ens explica a Cuba.

La lletra ens parla d'una jove cubana que està sola, perquè hi viu sola al Palmar. Un Palmar per on es mou sola i compara el seu anar i tornar pel Palmar amb el moviment de les onades del mar. Un altre tret característic del paradís cubà.

Aquesta havanera també ens descriu un petit diàleg entre qui ens canta i la jove cubana del Palmar, que expressa al seu interlocutor que ni un amic vol viure amb ella. Com deixant anar que no li faria res tenir un amic amb qui conviure.

0: curta a l'havanera d'avui, un text clar i senzill, però interpretable. Nosaltres ens quedem amb l'entorn que ens dibuixa la història. Un palmar, un espai típicament caribeny, un espai preciós, un espai màgic. Martí Bacardí, has estat mai a un palmar?
1: Bon dia, i tant. A Cuba hi he anat diverses vegades i et puc assegurar que és un paradís. I si et perds

0: en un palmar, toques el cel. Aquesta havanera és molt breu, però ens parla d'una de les moltes meravelles naturals que podem trobar a Cuba. També dir-vos que un palmar no només gaudeix la vista, gaudeix el tacte. Heu tocat mai fulles de palma? Gaudeix l'olfacte. Heu gaudit de l'olor natural d'un palmar? Gaudeix el gust. Heu tastat mai una pinya colada? I gaudeix l'oïda. Si teniu el privilegi d'escoltar música tradicional cubana en directe a l'ombra d'un palmar.
1: Perfecte, Martí. M'ho apunto per un proper viatge al Carib. Visitar un palmar. Acabem escoltant un altre fragment de l'Havanera. A la sombra d'un palmar.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Notícies en xarxa.
1: El Congrés ha admès a tràmit una proposició de llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats o més es puguin prejubilar sense que se'ls retalli la pensió. Actualment, en alguns casos, s'apliquen penalitzacions que poden arribar al 30% de la pensió. Els partits de la coalició de govern, el PSOE i Sumar, han donat suport a l'admissió a tràmit d'una reforma que disposa de prou suport per tirar endavant. El diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que la modificació s'hauria pogut aprovar abans, quan Podem formava part del govern espanyol, mentre que el diputat d'Esquerra, Jordi Salvador, ha posat en dubte que s'acabi aplicant. Junts i Esquerra han anunciat el seu vot favorable, com també ho han fet el PNB i Bildu, mentre que el PP i Vox ho consideren inaplicable.
2: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, una indemnización en diferido
3: y que estaba en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más. Chao pescado. Chao pescado, chao pescado, chao pescado, chao pescado, chao pescado.
4: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs, ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
5: Això sí, fets. Que la paraula està a la comunicació plena.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: I parlant d'emocions...
2: 31.
3: Vale.
4: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
1: Sigueu molt benvinguts una setmana més als oficis del llibre. Uns oficis que avui es vesteixen de 21 botons i se'n van de festival. Ens n'anem cap al primer festival de música i literatura, el Book Music Festival, que programa una gran diversitat d'activitats que posaran de manifest la bona salut dels llibres de música, ja siguin assajos, biografies o memòries, ja siguin volums enciclopèdics, de fotografia, de còmic o de ficció. El Book Music Festival es celebra del 21 al 23 de febrer en diferents espais, especialment a la Fabra i Coats de Barcelona i quatre altres raconets. L'impulsor d'aquest Book Music Festival és en Jaume Masseguer, que en això de muntar festival ja hi té la mà trencada. No en va, en Jaume és qui gestiona des de fa uns anys iniciatives com el Festival Insomni, un festival itinerant de música independent, el Bar d'Art, mostra d'art multidisciplinar i agroturisme, o l'Art en Brut. Jaume, sigues molt benvingut als oficis. Què tal? Com anem?
5: Moltes gràcies. Bueno, anem com podem, una mica enfeinats ara mateix.
1: Home, a pocs dies d'estrena, la processó deu anar per dins, però, a veure, per començar, felicitats per la iniciativa, per aquest Book Music Festival, que m'agradaria saber, a veure, d'on neix aquesta idea. Per què ara un festival de llibres i música?
5: Bé, doncs repeteixo que moltes gràcies per haver-nos convidat. I bé, la idea parteix doncs que bé, bueno, et conviden a presentacions de llibres, vas veient que pot haver-hi un línxol de mercat, vas veient que cada vegada s'editen més llibres de música, surten algunes botigues especialitzades que ja a més de tenir discos, que ara torna tot el tema del vinil, doncs també aposten per la literatura musical. Tens companys com el comissari del festival, en Ramon Moreno, que també escriu sobre llibres de música, escriu sobre articles de música. I després que també que havíem fet una publicació des del 1995 fins al 2004 que es deia Individu Ocult Magazine, i era una publicació entre el fanzine i la revista musical professional. Uh-huh. Vam estar a fer això a les 10 anys i escaig, o quasi bé 10 anys, vull dir. I bueno, entre una cosa i l'altra, doncs mira, va sorgir aquesta idea de dir, tants festivals que hi ha a Catalunya i a la resta del país, i sembla estrany que no n'hi hagi cap dedicat a la literatura musical. O sigui, Catalunya, que som una potència en quant a música i a crear festivals i etcètera, doncs no teníem un festival que rendís homenatge i dignifiqués la gent que escriu sobre música, els nostres periodistes, els nostres professionals que abarquen des dels editors fins als llibreters, fins als aficionats, fins als que tenen blogs i amb altres tecnologies doncs també escriuen sobre música, els fotògrafs musicals, i tot això doncs vam pensar que podíem englobar sota una marca, doncs digue-li Book Music Festival.
1: A veure, llibres i música, música i llibres, què identifica més aquest festival? A veure, la música que es llegeix o el llibre que es balla?
5: Doncs mira, tant una cosa com l'altra. Per això el nostre lema és digue'm què llegeixes i et diré què balles. Però també pots dir digue'm què balles i et diré què llegeixes.
1: Ja ho crec. Doncs a veure, personalitzant-ho en el director, què balla en Jaume Masseguer?
5: Bueno, jo ballo moltes coses, però a veure, diguem que sóc una mica indie, una mica post-punk. Jo tot el que siguin Smiths, Jesús Meritxell, bueno, tots aquests grups així d'aquella època dels finals dels 80 i després 90, doncs és el nostre.
1: I què llegeix? I què llegeix, en Jaume?
5: Doncs llegeixo, mira, en tinc un aquí davant que és boníssim, Mozart era una dona.
1: Au, va.
5: Traduït per Miquel Desclot, sí, Aliette Delolé.
1: Sí, sí.
5: Història de la música clàssica en femení. I, bueno, sí, això és una picada d'ullet, però vull dir que, bueno, de llibres és que, clar, hi has d'entrar, hi has de caure, hi has de ser una mica, doncs, estar una mica predisposat, no? Això és com, bueno, per això, t'agrada el sul, però de cop dius, ostres, vaig escoltar això que és electrònica, que m'ha sonat que podria ser que alguna cosa vingués, aquesta música electrònica, però vingués algo, hi ha d'afegir alguna cosa de sul. Saps què vull dir? Doncs, yeah. Això és igual, saps? Vull dir que pots caure en un llibre de home, no vull dir que sigui de clàssic especialitzat, però vull dir, pots fer... t'has d'obrir una mica de ment, saps? És com, bueno, com tot amb la literatura, com, vull dir, la novel·la negra, i al final acabes llegint pues, un altre tipus de lectura, no? Vull dir, no cal ser tampoc un especialista en música per llegir llibres de música, eh? Però sí que sap greu que la gent, tota una carrera, que perd la gent, perden el cul per anar darrere del Zaba, per posar un grup així ben comercial, i que coneix tothom, i resulta que no saben res de la seva vida d'aquelles dues parelles, no? Pues potser si compres un llibre d'Ava, pues t'assabentes perquè el grup era així, perquè van fer això, perquè van deixar de fer allò.
1: I segur que si t'informes de tot això i coneixes tot això, encara en seràs més fan, més seguidor.
5: Clar, i que després entendràs els lletres i entendràs una pila de coses per aquell grup, i com aquest, pues una pila de coses. Ara estem tots flipant en què els joves no saben què és l'Holocaust i no saben què és la guerra del 36, la guerra civil. Bueno, això ho han de saber.
1: Ja,
5: això
1: crec.
5: És primordial, però és que el que hauríem de saber també és qui és en Dylan, o qui és en Jimi Hendrix, o qui és, jo què sé, saps què vull dir? També hauríem d'anar una mica per aquí, també.
1: Jaume, el Book Music Festival del 21 al 23 de febrer, aquest mateix mes, aquesta mateixa setmana, pràcticament, centrat especialment en un espai com a la Fabra i Coats, però també altres espais, tots ells a la ciutat de Barcelona. Defineix-nos o destaca'ns a veure com es desenvoluparà aquesta música i llibre, aquest llibre i música, aquest mira, festival tan nou acabat d'arribar.
5: Mira, el divendres, bueno, hem de dir que ara ja està en marxa una exposició des del passat 6 de febrer i fins al dia 22 de febrer hi ha una exposició de fotografia musical. El concurs que hem fet de fotografia musical, doncs hi han apuntat més de 80 i pico de fotografies i ara estan exposades en el Centre Cultural Albareda. Això queda a darrere del Paral·lel, molt a la vora del Paral·lel de les Tres Xemeneies. De fet, és carrer Albareda 22-24. Allà hi ha una exposició, ja et dic, de fotos molt xules que han fet tota una sèrie de professionals i altres aficionats, bueno, tothom que ha respost en aquesta crida d'aquest primer premi. Després ja anem al dia 21, divendres 21 de febrer, que inaugurem a la llibreria Ona, un temple de la música i de la música,
1: home,
5: bueno,
1: sí.
5: Música també, dels llibres en català,
1: sí, senyor.
5: De Barcelona, que és el carrer Pau Claris 94, i allà arrenquem amb Vicenç Altaió. Vicenç Altaió és percebut de tothom que és un infant terrible de la cultura catalana.
1: Ja te crec.
5: Ara mateix és el director de la Fundació Brossa, però aquest senyor és a part de ser un dinamitzador cultural, ha sigut director del Santa Mònica fa molts anys, bueno, sempre en projectes culturals. Ara diu que és un traficant d'idees, es defineix com traficant d'idees, però ell en realitat és escriptor, és poeta i és curador d'art de la Fundació també Tàpies i, bueno, total, és un intel·lectual que ens ve a fer aquesta obertura i aquesta inauguració. Això seria el dia 21 a 8:45 a la llibreria Ona. I després, a 9:45, ja hi ha concerts en el Club Paral·lel 62, hi ha tres grups d'aquests, diguéssim, de les noves generacions, que són la Júlia Amor, amb el seu dream pop lluminós, Cumen, que aquest és pop feliç, ells ens diuen com pop feliç, però és tot en català, i després hi ha Uri Santa Fe i l'Amliqui, que això és més música urbana de bueno, potent. Aquest seria això començaria amb el divendres.
1: Podrem alternar concerts i podrem alternar una fira de llibreries i editorials, de llibres de novetat, però també de llibres clàssics i llibres de segona mà. Això serà una mica el rovell de l'ou del festival?
5: Exacte, perquè això que em digui el divendres, tot això que hem explicat ara el divendres 21, i després ja 22-23 el festival es traslada completament a la Fabra i Coats i a la llibreria Fabra, que és a 200 metres, i allà és on tenen lloc doncs, totes les conferències, presentacions de llibres, debats, taules rodones. Hi ha els 25 estants de les editorials i llibreries, també amb alguns autors en les taules per signar exemplars, i, bueno, i allà pots veure tot un catàleg extens de llibres de tota classe, vull dir, ja dèiem allò de clàssica fins a moderna, fins a còmic també musical. I, però bueno, això ja passa sí, tots els dies, dissabte 22 i diumenge 23 a Fabri Coats. I
1: Jaume,
5: la fira des de les 11 de la matí, disculpa, des de les 11 de la matí ininterrompudament fins a les 7 de la tarda, tant dissabte com diumenge, de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda, i a partir de les 7 fins a les 11 és quan tenen lloc els concerts.
1: Jaume, anava a preguntar-te, i tot això per quin perfil de públic, o com t'imagines la gent que seguirà? A veure, no tenim antecedents, no coneixem com havien anat edicions anteriors, per tant una mica també serà una sorpresa. Com t'imagines el públic que s'interessarà per aquest festival, per aquesta iniciativa?
5: Bé, nosaltres quan el vam plantejar vam dir que era, és que és molt ampli el target de públic. Clar, és que així pots anar-hi un pare amb que és el que passa a les botigues de la Conxita i a la Sonora de Barcelona, bueno, i a la 22, que tu vas amb el nano, amb la nena, amb la família, amb una llibreria, tu estàs allà buscant els seus llibres de música o no, però vull dir que la mainada pot veure i pot descobrir llibres de música amb còmic, per dir alguna cosa, els Beatles amb còmic, o els Ramones, o qui sigui. Són llibres que ja estan pensats per adolescents i que, bueno, estan molt ben il·lustrats i molt ben editats, i allà pots descobrir, i és on el nano realment s'enganxa, perquè ens ho estan explicant aquests els responsables d'aquestes botigues, que diuen, no, és que ve el pare a comprar el seu llibre, que ha sortit el de qui sigui, i el nano, pues, encara gasta més el nano, saps? O el seu fill, no? Vull dir que és molt ampli. I després, com a targeta de públic, pues, bueno, pues, és que tothom que li agradi la música, tothom que vagi a concerts de música, clar,
1: pot trobar-hi el seu raconet.
5: Els concerts de música, no tingui el cervell obert per dir, ostres, un llibre de música no em faria mal, eh? No em faria res en aquest una tarda, passar 3 hores en aquesta fira, a veure què trobo. A veure què trobo, a veure què descobreixo. Vull dir, a veure, és que clar, tothom que li agrada la música en directe és potencialment client del Book Music.
1: Hi ha un raconet que m'interessa molt destacar també, Jaume, que és no només estar interessat per la música o per la literatura sobre música, sinó també hi ha una aposta per la creació. No en va, heu creat un premi de relats musicals. També un altre de fotografia de música en directe. I el de relats musicals el plantegeu per joves d'entre 18 i 30 anys.
5: Exacte, per això que deia.
1: Com es planteja aquest concurs?
5: Okay. Bé, el concurs ara ja està tancat, hi ha una participació, bueno, notable per ser la primera vegada que l'organitzem i amb el temps justet, però clar, vam dir, si això ho obrim a tothom, pues, poder aparèixer aquí els escriptors més importants, i allò que deia, Déu un plomazo, ens ho pentinen, i vam dir, no, això ha d'anar enfocat a la gent jove. No ens queixem de que no els motivem per escriure o per llegir, doncs mira, aquí tenen una excusa, amb un premi de 500 eurets que es poden emportar amb el seu relat de qui sigui el guanyador de la guanyadora, perquè ara ho hem de decidir aquest cap de setmana. Bueno, està debatent, vull dir, el jurat. I a més, també està, ens ha donat suport també la Fundació de Jordi Sierra i Fabra, que és el periodista per excel·lència
1: a nivell
5: estatal i català, un dels pioners, doncs vaja, això, doncs, que al voltant no només sigui una fira d'anar a veure llibres i prou, sinó que hi passin coses, com aquest premi de relat jove musical i el de fotografia musical, de música en viu, que també estem dit que ens vinguin fotògrafs als nostres festivals i a tots els altres, ens va deixar malauradament en Xavier Mercader de l'Enderroc, un gran fotògraf, i no hi ha un premi de fotografia. Saps què vull dir? Vull dir, bueno, és una mica per posar una mica en borda una mica tot això, i sí, ens hem liat una mica, ho hem fet una mica a l'engròs, i a veure què ens sortirà.
1: En un món on cada cop llegim menys, o aparentment sembla que cada cop llegim menys. Deixem anar a la reflexió que et donaré peu a explicar-te i a reivindicar-te. En un món on suposadament es llegeix menys, en un món on suposadament es compra menys música que mai perquè tot passa per la xarxa, per les grans plataformes, etc., doncs neix un festival on en reivindica la música en directe i reivindica la literatura a l'entorn de la música. Home, això, abans que res, mereix, Jaume, mereix una abraçada. Mereix una abraçada i fa que la gent dels oficis del llibre d'aquest programa, doncs, dediquem aquesta entrevista i t'hauríem de dedicar una reverència, una sèrie de reverències per llançar-vos a la piscina i obrir portes com aquesta.
5: No, moltes gràcies, i la veritat és que sí, que sí. Sempre anem contracorrent, sempre anem contracorrent. Vull dir que sempre totes les masses piquen, saps? I bé, sí, tenia raó, sabem que, bueno, sí que es llegeix, potser es llegeix menys, bueno, potser no, és evident, però bé, també havien de desaparèixer els diaris, havien de desaparèixer tot, i tot va resistint. Ara resulta que torna el vinil. Doncs vés a saber, és que ara, quan s'ha dit en més llibres que mai, doncs hem de posar el fil a l'agulla, i si hi ha una mica de línxol de mercat i podem aportar la nostra modesta bueno, experiència, la nostra modesta idees o la nostra modesta proposta, doncs cap endavant, saps? Però més que res per això, perquè hi ha 40.000 festivals de tota mena, perquè hi ha festivals de clics de fa mòbil.
1: Uh-huh. Bueno, mira, tu ens ho has de dir, això. Tu ens ho has d'explicar, això. La diversitat de festivals, que a vegades quedem enlluernats pels grans festivals, per les grans superproduccions d'estiu, però, senyores i senyors que ens escolteu, en Jaume Massaguer, que ens està parlant avui, és el factòtum, és un dels impulsors o és un dels líders de festivals com l'Insomni, Festival Itinerant de Música Independent, del Bar d'Art, la Mostra d'Art Multidisciplinari i d'Agroturisme, o l'Art en Brut. I ens deia, ui, és que vaig molt atabalat. Com vos no anar atabalat amb tantes iniciatives? I ara ens hi sembra, a més, aquest Book Music Festival. Hi ha lloc per tothom, o hi ha nínxols per totes aquestes iniciatives, sí?
5: Exacte, sí, jo crec que sí. L'Insomni... Ara ens preguntem, bueno, i això tindrà una segona edició, tindrà continuïtat? Bueno, no ho sabem, nosaltres tant de bo que sí, però vaja, si hem estat 20 anys picant pedra amb l'Insomni, ara ja en seran 22, i ens els hem vist de tots colors, doncs, si la salut acompanya, no perdem tots els quartos, podem estar 20 anys fent el Book Music Festival, saps? Més gros o més petit, però vaja, els llibres hi seran, i les ganes també, i vaja, jo crec que no sé, aquí s'havia de pensar que l'Inèdit, un festival de documentals, sí, doncs ara seria el que és. Fa 20 anys tampoc hi anava ningú a veure documentals, ja sabem que no hi havia això de la Netflix i tot això, però bueno, nosaltres no pensem convertir-nos en un monstre, el que pensem és en sobreviure. I si aquest país ha vingut a llegir poesia a la Patti Smith, en el seu moment va venir Lou Reed, perquè no poden venir un dia de demà a presentar el seu llibre i a fer un concert? Vull dir que...
1: Jaume, quin llibre tens ara a sobre la tauleta de nit o al costat de l'equip de música, o primer, quin llibre tens i on el llegeixes? Quin és el teu lloc preferit per llegir?
5: Bueno, el llegeixo al sofà o també al cantó de la tauleta de nit, i bueno, i a l'estiu també sota un ombra també està bé llegir-los, que t'acompanyin, i si a vegades no els llegeixes, pels portes, em portes alguns, saps, que sempre motiva portar-lo a sobre.
1: Jaume, una abraçada. Aquest cap de setmana, el cap de setmana del 21 al 23 de febrer, el primer Book Music Festival. Des de la ràdio, des de les emissores locals que emeten aquest programa, et felicitem efusivament i recomanem aquesta iniciativa, per descomptat, des dels oficis del llibre. Una abraçada, Jaume, fins la propera.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres, esteu tots convidats. Ara...
4: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: Després de l'entrevista, la recomanació en aquest cicle que estem dedicant al món de la bibliofília, ja sigui el bibliòfil estàndard, el que ha tingut una passió o una vida dedicada al món del llibre, o, com en les últimes setmanes, dues figures del món de l'enquadernació. El protagonista d'avui és Josep Gramunt i Subiela. I ens el presenta, com cada setmana, la Judit Cobenya. Judit, què tal, com anem?
2: Molt bé, aquí presentant-vos un tarragoní, sortint una mica del cercle aquell sempre capitalí de Barcelona, Barcelona, doncs parlant d'algú que fou notari a Tarragona, també a Barcelona, membre de la Societat Arqueològica Tarraconense, de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de l'Acadèmia de la Història de Madrid. Aquest senyor va reunir una biblioteca molt important sobre Tarragona. Us el porto aquí perquè és un bibliòfil reconegut, un historiador reconegut i genealogista, aquells que ens agrada saber d'on venim i com es deien els avantpassats. Doncs aquest senyor va fer molta feina per als tarragonins. Va reunir una biblioteca molt gran sobre Tarragona, Poblet i Santes Creus, i va patrocinar, en va ser fundador i director, l'agrupació de bibliòfils de Tarragona i d'Estemmata. També des d'allà l'edició d'obres d'història i de genealogia catalanes. És autor de diverses obres, d'entre les quals en volem destacar Els llinatges catalans a Sicília, La conquesta de Sicília, Armorial de los arzobispos de Tarragona, Los linajes catalanes en Grecia en el siglo XIV. Perquè això també ens toca, de prop, Va tenir cura de fer enquadernar molts dels seus llibres per aquell de qui vam parlar fa uns dies, per l'Emili Brugalla. La seva biblioteca abasta un ampli ventall temàtic i cronològic que va del segle XVI al segle XX. I aquesta afecció seva per la bibliofilia el va portar a reunir possiblement la millor biblioteca especialitzada en llibres tarragonins. I és per això que va passar a mans de l'Ajuntament de Tarragona després de morir. I ara constitueix el que se'n diu Llegat Gramunt dins la Biblioteca Hemeroteca Municipal. L'Ajuntament també va instituir un premi, el Premi d'Història Josep Gramunt i Subiela, l'any 92, i un carrer de Tarragona porta el seu nom. En el centenari del seu naixement, el Museu d'Història i la Biblioteca Hemeroteca Municipal van organitzar una exposició i van editar un catàleg sota el títol Llibres estimats, homenatge a Josep Gramunt i Subiela. És un catàleg molt bonic de veure, de fullejar. Per tant, busqueu-lo, aneu a Tarragona, feu una passejadeta, i trobareu l'obra que va recollir i que ens ha llegat en Josep Gramunt i Subiela.
1: Judit, moltes gràcies a Josep Gramunt i Subiela. Completem els oficis d'avui. Fins la setmana vinent.
2: Així serà.

Cuidado. Alcohol i tabac, pitjor del que et penses. Beure i fumar afecta negativament a la teva vida quotidiana i la teva imatge personal. El Lloro. És un consell del Sistema Integrat de Salut d'Osona, CISO, l'Agència de Protecció de la Salut i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

0: música, entreteniment.
1: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
2: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autora es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subi.

d'inventar finals diferents. El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida, la Martina. És una girafa molt bonica. És un conte d'amor. Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és:

0: És? La Martina li diu al Quimet que no està enamorat d'ell i el Quimet s'ha desmaiat. En Zubi ha dibuixat aquests finals amb dibuixos molt grans. Moltes gràcies.
1: Esperem que us llegiu el llibre.
0: Adeu!
2: La nit. Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades. Visita granges ecològiques. Degusta productes als restaurants. Ara, més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Notícies en xarxa.
1: L'economia espanyola manté el pols i entre abril i juny creix un 0,7%, una dècima més que el primer trimestre de l'any. Es confirma així la dada avançada per l'Institut Nacional d'Estadística i ho fa gràcies a l'impuls de la demanda interna, al consum de les famílies i la construcció. De fet, el consum de les llars creix el doble que la taxa general pel bon comportament del mercat laboral. La inversió també manté el dinamisme i per sectors és la construcció la que lidera els avenços. En taxa interanual, el PIB ha crescut un 2,6%, en línia amb la previsió del govern espanyol de tancament de l'any.
2: Agència Catalana de Notícies.

0: Play.
1: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Em fan seguir els estudis per aprendre'ns a llegir. Em fan seguir els estudis per aprendre'ns a llegir. I el mestre que m'ensenya enamorat ser. I el mestre que m'ensenya enamorat sense mi me'n diu a caus d'orella, no hi et vols casar amb mi. És maca per això, eh?
4: Me'n
3: diu a caus d'orella, no hi et vols casar amb mi. Jo som massa xiqueta.

0: Tanca els ulls. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres i Roses, entre les poblacions amb més delictes, tot i que milloren les dades de delictes, però repunta el tràfic de drogues. Els robatoris amb força baixen a tots dos municipis, amb la preocupació d'un crim consumat i les baralles. Girona registra el pic màxim de visitants durant la tardor segons les dades dels censors municipals. Les dades recollides pel consistori gironí mitjançant dispositius mòbils confirmen que els excursionistes representen 2 de cada 3 visitants durant els períodes de màxima ocupació a la ciutat. Els jardins de l'antiga presó de Figueres s'inauguraran el 3 d'octubre. L'Ajuntament ha organitzat un acte públic per celebrar el final dels treballs.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Natalia Jenna.
1: El Parc del Montnegre i el Corredor, situat entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental, és un lloc màgic on s'hi amaga una fantàstica llegenda, el Diamant del Serpent. Hi havia una serp amb un gran diamant al cap, que acostumava a banyar-se a un estany. Era l'únic moment en què es treia el diamant i se'l deixava a la riba. No hi havia ningú tan valent com per treure-li, ja que sabien que si ho feien, no serien a temps de fugir i la serp els engoliria. El Daniel Rangil, escriptor i expert en tradició popular, ens compartirà pistes i anècdotes d'aquesta curiosa llegenda que s'explica al voltant del Parc del Montnegre i el Corredor. Benvingut, Daniel.
2: Hola, va.
1: Daniel, és gaire antiga aquesta llegenda, el Diamant del Serpent?
2: De fet, la serp deu ser l'ésser mitològic més antic de la humanitat. Fa uns 80.000 anys, abans que els homo sapiens sortissin del continent africà, ja teníem la serp com un símbol. I el serpent és una evolució de la serp. En l'imaginari popular, quan les serps arriben als 100 anys, en comptes de morir-se, fan una metamorfosi cap a aquest ésser superior, que és el serpent, que es fa molt més gros, li creix una llarga cabellera al clatell, adquireix el do de volar i se li forma el brillant de serp que li dona poders màgics i immortalitat. Per tant, l'origen d'aquesta llegenda es peta la nit dels temps. Pensa que els dracs xinesos, que en realitat són serpents, porten les famoses boles de drac que els donen el poder i la immortalitat, que és exactament igual que els diamants o brillants de serp dels serpents catalans. Al Japó també trobem històries d'aquestes. Al segle XIII, Marco Polo explica que en una execució al Japó, a 8 condemnats, no hi havia manera de tallar-los el cap perquè duien un brillant de serp i només quan els hi van prendre els varen poder decapitar. Llavors, que la llegenda s'hagi transmès per via oral en cultures del món tan distants ens indica que té l'origen en un temps molt remot, i que el Montnegre, 12 persones me n'hagin parlat, demostra com de viva ha estat la creença fins al segle XXI.
1: Però quina vinculació té el serpent amb el territori i amb el parc del que estem parlant avui, amb el Montnegre i el Corredor?
2: Bueno, podríem dir que indrets tan boscosos com el Montnegre i el Corredor són el lloc ideal on un serpent pot viure sense ser vist ni trobat. I com que hi tenen gorgs, fonts i rieres, troben l'aigua que els és tan indispensable.
1: I si pensem en l'imaginari col·lectiu, en parlaves ara també de dracs, parlem de serps, de serpents, són animals en general amb connotacions negatives. És sempre així? O a vegades podem veure aquests animals vinculats a característiques positives?
2: És que, clar, no podem posar al mateix sac els dracs i els serpents, perquè en origen sí que eren el mateix. En els textos i en l'art sumeri i babilònic no hi ha cap diferència, són la mateixa cosa. Però de llavors ençà, el drac evoluciona en negatiu perquè als poderosos els va molt bé aquesta figura infernal a qui carregar la culpa de tots els desastres naturals, i també els hi va molt bé per glorificar l'heroi Matadracs, que encarna les virtuts que els poderosos volen remarcar, sigui un gran guerrer o sigui un gran sant. El drac ho emmetzina tot. El serpent porta una vida tranquil·la sense ficar-se amb ningú i només es torna violent quan li prenen el brillant, perquè comporta la pèrdua immediata del poder i la immortalitat. La pèrdua del brillant per al serpent és com l'expulsió del paradís.
1: Un xicot valent va pensar que la manera d'aconseguir el diamant seria agafar una bota de fusta i clavar-hi uns claus de ferro amb les puntes cap enfora. La va deixar a la riba de l'estany i va esperar que arribés el serpent. Quan va arribar, deixà el diamant a terra i escapbussà l'aigua. El vailet va saltar i va replegar el diamant. Quan el serpent es va adonar del que passava, nedà com un llamp cap a la riba, però el noi es va ficar dins de la bota i la va tapar. El serpent s'enroscà la bota estrenyent-la tant com podia per trencar-la, però aquells claus punxeguts li van travessar les escates i va morir de sagnat. Clar, tot això que expliques sona molt màgic, molt mitològic, però quina part de realitat hi ha d'aquesta llegenda?
2: Veiem, el relat del lladre del vellat de serp és pura ficció. Ara bé, la creença en l'existència de serpents ha estat una realitat molt estesa fins fa 4 dies. Una altra cosa és si el contingut de la creença és real. Jo m'he trobat amb moltes serps i mai n'he vist cap en cavallera, però qui sóc jo per dubtar de la bona gent que m'han dit que les han vistes amb els seus ulls? Jo penso que cal respectar les vivències i les creences de cadascú i prendre la sana precaució de no creure't que ets justament tu qui està en possessió de la veritat absoluta.
0: Nosaltres tampoc ho posarem en dubte, eh? Parlant ara de l'heroi, ara que hem escoltat la llegenda completa, en qui s'inspira? No sé si agafa potser algun personatge local per construir aquesta història?
2: Clar, és que més que un heroi, el protagonista d'aquesta llegenda jo el veig com un antiheroi. És un vailet de família pobre que es troba al serpent quan va collir branquillors pel bosc perquè ni llenya tenen a casa seva per escalfar-se, i és la fam allò que li fa esmolar l'enginy per obtenir el diamant que els pot treure de la misèria. No té res a veure amb els herois matadracs, cavallers de casa bona, cavalcant imponents cavalls, empunyant espases màgiques, que apareixen per salvar princeses quan el drac ja s'ha cruspit mig poble. És a dir, s'inspira, doncs, com que és un antiheroi, doncs s'inspira amb la gent normal i corrent.
0: Daniel, com ha arribat aquesta llegenda a la gent que viu als voltants del parc?
2: Durant segles, tant aquesta llegenda com la creença en serpents es transmet per via oral. Tenim un text literari del segle XIV que ens parla d'un drac al Montnegre, però els relats de serpents sempre s'havien transmès només per via oral. Ara sí que ja no és imprescindible que t'ho expliquin els avis per saber-la, perquè ho pots llegir al llibre Històries i Llegendes de l'any 8, però en allà em vaig limitar a transcriure al peu de la lletra el que em van explicar la gent del Montnegre, perquè considerava que ara que la transmissió oral ja ha deixat de funcionar bastant, doncs no es podia perdre històries com aquesta.
0: Sens dubte, no es podien perdre llegendes com aquestes que ens transmeten les pors humanes i que ens ensenyen que els valents són els que es converteixen en herois, o com ara tu ens deies, en antiherois. I com hem vist en aquesta llegenda, la valentia del vailet és recompensada en aquest cas. L'ànima d'aquest antiheroi deixa la seva empremta en aquest parc de llegenda, que és el parc del Montnegre i el Corredor. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
3: Ui! Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei. Busques inspiració?
1: Recordeu visitar la web vilasacra.cat per a qualsevol informació municipal.

0: en el 107 de la FM.
1: La fem entre tots.
2: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No.

No saps què fer amb la teva vida, perquè realment no fots brot, voldries fer, però tothom està en contra teva. Tot i lo intel·ligent que tu ets, tot el que saps fer i tot el que has fet fins avui, i no hi ha manera que guanyis un euro. No et preocupis, apunta't a l'atur i quan et truquin per treballar, treballa, que ja et toca.

0: 11. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, és moment de posar-nos ara ja ben seriosament amb la recepta del dia, aquestes receptes que poden servir doncs com a segons plats, primers plats, i a l'avi Esteve doncs ens dirà el que ens porta avui, com el podem utilitzar.
1: Bueno,
0: bon dia, jo, altra vegada, vinga, va.
1: Jo, home, i tant, però jo primer em diria doncs de que avui anirà de mongetes també. Sí, i avui parlarem d'unes que són molt especials. Són les millors. Són les millors del nostre entorn. Els podem cuinar i combinar amb diversos productes. És, són, bueno, catalogades en els voltants de Castellà del Vallès, en primer lloc, on es localitza la mongeta del Ganxet.
0: Ganxet. Escolta, per això, a veure, fa molt de temps que només era Tordera, quasi el lloc principal, però ara veig que a tot arreu ja és...
1: El lloc va ser, jo ho dic per les dates que jo n'he trobat. L'origen de la mongeta del Ganxet, com el de la mongeta en general, encara és incert. Els estudiosos de la matèria. Segons diferents estudis, alguns pobles indígenes del continent americà n'havien consumit algunes hipòtesis, apunten que els primers vegetals que els humans van conrear va ser la mongeta. La introducció de la varietat del Ganxet a Catalunya és desconeguda, tot i que alguns estudis apunten que durant els segles XVIII i XIX a la zona de Tarragona s'introdueix aquesta varietat com a resultat de l'intercanvi comercial amb Amèrica Central i Amèrica del Sud, i es difon a partir del litoral del Maresme. Altres autors, però, sostenen la hipòtesi, hi ha suficients evidències que fan raonable pensar que la mongeta del Ganxet arriba a Catalunya a través d'algun port del Maresme, com seria la distribució geogràfica actual del cultiu. El seu origen històric en el patrimoni més americà, la variabilitat genètica que presenten les seves poblacions. Val a dir que el Maresme, ara, als segles XVIII i XIX, un punt d'intercanvi comercial. La zona de dominació d'origen protegida comprèn la depressió del Vallès fins a la vall i delta del riu Tordera. Els límits d'aquesta plana, suaument ondulada, són la serrallada prelitoral catalana, al nord-est la serralada litoral del riu Llobregat, i al nivell geològic el farciment de la depressió es forma principalment de farciment de sediments del miocè caracteritzats per argiles i llims de color vermell amb presència de gresos arcosis i conglomerats d'origen al·luvial i fluvial del Quaternari.
0: Escolta'm, això és una mica complicat, eh, Esteve?
1: Prou rotllo, ja, prou
0: Esteve, això és una mica... Escolta'm, un tio ens hauràs de descifrar, ets-ho, tot això, eh?
1: Ara ja, més, és que passa que, esclar, si comences llegint el que s'entén, acabes llegint el que no s'entén. I per això hi ha prou rotllo i anem per la recepta, que anem per la recepta de veritat.
0: Doncs vinga.
1: La recepta avui l'anomenarem mongetes del Ganxet amb rossinyols i cloïses. Si no tenim rossinyols o bolets del temps, podem posar-hi d'aquests que són dissecats i després els deshidratem. Ingredients per 4 persones. Una ceba de figueres, un pebrot verd, un quilo de rossinyols, 700 grams de cloïsses, 500 grams de mongetes del Ganxet cuites, suposo que tothom els sap coure, i si no els comprem cuites, 50 mil·lilitres d'oli, una cabeça d'alls, unes branques de julivert, romaní i llord, 100 mil·lilitres de vi blanc, sal, pebre negre i vermell. Preparació. Coem les mongetes o els comprem cuites i si els hem cuit els guardem d'un dia per l'altre amb el seu suc. En una paella d'oli calent hi posem els rossinyols i els saltegem una mica amb la ceba, el pebrot tallat ben petit i l'all i julivert. Quan estigui una mica sofregit, o sigui un ben daurat, hi afegim les cloïsses i ho escalfem tot plegat, ho remenem ben remenat i ho guardem. Quan l'all comenci a coure, hi trairem el vi blanc. Ho deixarem evaporar una mica perquè se'n vagi l'alcohol. I afegirem les mongetes cuites amb el seu suc, ho lliguem tot com si fos el pil-pil. Si fa falta, suc, hi afegim una mica d'aigua, segons el suc més o menys espès. Ha de quedar sucós, però no clar. Afegiu-hi la resta de julivert i l'all, el romaní, el llord, i ho ratifiquem de sal. I 10 minuts més. Amb una mica de pebre vermell, i, en fi, si us agrada, i si no, doncs no li poseu. I ja es pot servir. Aquest menjar és molt bo menjar-lo amb cullera.
0: Ja, va, ja, suposo que, esclar, amb cullera pots assaborir, doncs, tot el gustet de tots aquests elements que s'han anat posant, no?
1: Sobretot si les mongetes les coem nosaltres, que tindrem el suc de les mongetes. Que a mi m'agrada molt, hasta en faig sopa, jo.
0: Bueno, després, com, tu amb aquest suc, com una vegada, doncs, les has escorregut, em fa sopa i què hi poses, aquesta sopa?
1: Ah, bueno, però a part d'aquesta recepta.
0: Sí, a part d'aquesta recepta.
1: Ui.
0: Sopa que està amb pasta.
1: Faig invents. Amb pasta, amb pa, amb arròs i fideus, vull dir que...
0: Però ha de quedar molt densa, no? Aquesta...
1: Home, hi afegeixo una mica d'aire.
0: Val. Queda bona.
1: Sí. A mi, el suc de totes les mongetes els reservo. Sempre. Perquè a mi cada dia al vespre dóna-me un plat de sopa.
0: Molta gent, això, eh? De la sopeta del vespre, vull dir...
1: A mi dóna un plat de sopa. Si és a l'estiu, poder no tant, poder faig més gaspatxos i més coses així. Però la que trenquem ja una mica ara cap a la tardor, doncs ja ho fem així.
0: Molt bé. Entenis que explicar alguna cosa més de les mongetes del ganxet? Perquè a mi em dóna la sensació, i potser t'he tallat una mica ara al parlar del suc, que, esclar, sembla que han de quedar molt enfologoses, no? Que ha de costar molt de pagir...
1: No, perquè ja hi tens les xirles... el suc que t'ha deixat les xirles, aquella mica de caldo,
0: sí.
1: També ho ha aclarit una mica, vull dir, tot plegat és un menjar alegre, vull dir que no...
0: Val. I tots els sucs, inclús que siguin de verdures, els aguardes també, per fer-hi després?
1: No tant, de verdures així no tant.
0: No te'n fas una cara així una mica.
1: No, sóc que les verdures m'agraden, I m'agrada més després passar-los per la paella, amb aigua i julivert, amb una mica de botifarra negra estripada per allà mig i així, que no pots menjar les acabades allò amb oli i així.
0: Molt bé, doncs si de sembla expliquem els ingredients d'aquesta recepta, Esteve.
1: Doncs mira, una ceba de Figueres, un pebrot verd, un quilo de rossinyols o altres bolets, 700 grams de cloïsses, 500 grams de mongetes del ganxet cuites o per coure, 500, bueno, dic cuites perquè vull dir que els podeu comprar cuites, però 500 grams és cuites, 500 mil·lilitres d'oli, una cabeça d'alls, unes branques de julivert, romaní, llord, un got de vi blanc, sal, pebre negre i vermell.
0: Molt bé.
1: Això és senzill, vull dir.
0: Sí.
1: És un plat, sí, pràcticament un cop tens les mongetes cuites, l'altre és per saltejar-ho per la paella i barrejar-ho i que faci xuc-xuc.
0: Perquè canvia una miqueta de gust, perquè a vegades allò que els menges amb all i julivert i vas aplicar per sobre, però això és una recepta per fer aquesta mongeta tan nostra.
1: Aquesta recepta, tinc que dir i presumir, de que va ser la primera recepta que la comarca, o sigui d'aquí, del Maresme, de Catalunya, va enviar la recepta a l'Amiano.
0: Molt bé.
1: Que vaig ser jo.
0: Molt bé,
1: i va ser molt bo com a anècdota també de que l'Amiano no sabia el que eren rossinyols i el que eren cloïsses.
0: Què dius ara?
1: I em van tornar a escriure. I que no sabia on trobar mongetes del ganxet. I li vaig enviar 2 quilos de mongetes del ganxet a l'Amiano.
0: Això sembla impossible, això, no?
1: I l'Amiano, a canvi, m'ha convidat a anar-hi a passar un dia a casa seva.
0: És molt bé. Aprofita, Esteve.
1: Home, és una mica lluny.
0: Molt bé, doncs anem acabant ja aquesta estona. Gràcies per la recepta que ens has aportat el dia d'avui i que anem veient, doncs, que d'aquestes receptes podem fer-hi moltes coses.

acabado. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou la

0: L'opció dels que en saben.
1: I parlant d'emocions...
2: 100.
3: Vale.
4: Salut i humor.
5: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu...
6: Per tu...
5: I per tots.
6: Escolta'ns.
5: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
7: Ràdio Vila-sacra. Millor lloc del món.

A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes on pagant Sant Pere canta.

0: Aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
1: I gratis.
0: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula torna. Per torna entenem la quantitat com ha de donar a qui, en adquirir d'ell una cosa, en dona una quantitat major que el seu preu. O bé quan una mercaderia que es ven a pes no arriba exactament al pes demanat, allò que s'hi afegeix perquè acabi de fer el pes. El carnisser m'hi ha posat aquesta pallaringa, aquesta llonzeta per torna. Donar un llonguet per torna. A més del pes, t'hi afegeixo dues pomes per torna perquè et compensi que són petites. Fer tornes una cosa és no minvar, augmentar o créixer. Malgrat la sequera, aquesta planta fa tornes i aviat l'haurem de trasplantar. Ben diferent és el significat de l'expressió per torna o anar a tornes, allò que hem de patir d'algú en rèplica del que li hem fet nosaltres. Tot el mal que ara li han fet és per torna del perjudici que ell va causar. O, per torna de la seva mala jugada, l'han deixat plantat. Es fan mútuament tot el mal que poden. Van a tornes. Encara hi ha l'expressió que torna que gira, expressió que indica el fet d'anar donant voltes a un assumpte. Jo li dic que no hi pensi més, però ell que torna i que gira. I finalment, l'expressió no tenir altres tornes vol dir no tenir altra solució o altre remei. No teniu altres tornes que assistir a la conferència. I a vosaltres, se us han acabat els dies de festa o encara us queda la torna? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, Alcover Moll.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: La la la.
1: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
2: Demana oli verge extra Baró de Maials. Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 13 0005 o a info@barodemaials.cat.
3: Oli Baró de Maials. Oli, oli.
4: La xarxa.
5: Et mou la ciència? Tot un munt d'activitats al teu abast. Consulta el programa d'activitats al web setmanaciència.cat.
6: Amb el suport de la FECIT i del Ministeri de Ciència e Innovació.
7: És
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Tavernes Lizarrán, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Més de 300 tipus de tapes i racions, pinxos, muntaditos, patxaran, xacolí. Al carrer Monturiol 3 de Figueres, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Per més informació i encàrrecs, truqueu al telèfon 972 50 66 67. Recorda, 972 50 66 67. Tavernes Lizarrán, el món basc més a prop que

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Ara escolteu La història secreta.
2: Com que jo doncs no canto gaire, ara en canto a glops, però veureu d'aquí una estona que quedarem tots ben xops. Abans jo en refilava com ho fa l'ocell de pas, però el més segur és que ara la veu en marxi per baix. Tothom diu que Folgueroles en té uns aires que són sants, sobretot quan els pagesos n'escampen el suc pels camps. Si avui dia mossèn Cinto fes versos o rodolins, em diria Folgueroles quina olor fas de guerrins.
3: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí sensacions.
4: ¿Qué cosa es el zulibello? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y Baltasar, tomando una piedra pómez, la arrojó al fondo del río. Y cuando la piedra volvió a la superficie, me dijo... ¡Mírela! ¡Mírela cómo se zulibella!

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem, com sempre, amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana referent a aquest mes de setembre. Parlarem de Joaquim Samacois, de Manel Balasch i de Jaume Conillas. Radiarem una petició, un couplet, i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana referent al mes de setembre que tancarem dimecres. Tampoc n'hi ha tantes. Escoltarem la titulada Setembre, del compositor Joan Gibert.

Acabat d'escoltar la sardana de Joan Gibert titulada Setembre, cinquè premi del concurs musical del 25è aniversari de la Unió de Colles Sardanistes celebrat el 1984. Es interpretava la Copla Sant Jordi. Anem per als nostres compositors. Comencem parlant del que ha estat el compositor destacat de setembre, Joaquim Samacois Soler. Joaquim Samacois, compositor, pianista, professor i teòric de la música, nascut a Santiago de Chile el 14 de desembre de 1894 i mort a Barcelona el 8 de setembre de 1976. Fill de pare basc i mare catalana, de ben petit la família es va establir a Barcelona. El seu pare, Joaquim Samacois Zavala, també era músic i va ser el que el va iniciar la seva formació. Després va estudiar al Conservatori del Liceu, on va tenir com a mestres Vicenç Costa de piano i Francesc de Paula Sánchez de composició. Va ser un alumne especialment destacat. Va obtenir els primers premis de piano i composició i, sorprenentment jove, el 1914, als 19 anys, ja era professor del mateix Conservatori del Liceu, on va arribar a impartir classes de solfeig, harmonia, contrapunt, fuga i composició. La seva carrera pedagògica seria llarguíssima. Entre 1945 i 1965 va dirigir l'Escola Municipal de Música de Barcelona, que durant aquest període es convertiria en el Conservatori Superior Municipal de Música. L'any 1948 hi va crear, a més, la càtedra de tible i tenora, una aposta important per a la formació dels músics d'aquests instruments. Samacois va ser també un autor molt important de llibres d'ensenyament musical. El seu Tratado de Harmonia, La Teoria de la Música, i juntament amb Joan Alfonso i Frederic Alfonso Lambert, el popular mètode de solfeig, Lach, va formar generacions de músics. Entre els seus alumnes hi trobem noms com Alicia de la Rocha, Antoni Ros Marbà, Narcís Bonet o Xavier Boliar. Hi ha una faceta seva que sovint queda en segon terme, la de compositor de música popular. Durant els anys 20 va escriure nombrosos couplets, alguns dels quals van assolir una gran popularitat, sovint signats amb el pseudònim I. Casamoz. Entre aquests hi ha Nena, Els Tres Toms o La Balladora, que varen ser interpretats per algunes de les principals coupletistes de l'època. I també va escriure sardanes. No va fer una producció comparable a la seva obra pedagògica, però sí prou significativa per trobar títols com Cap d'Any, Margaridor, Figaronenca, L'Amic Manel, El Conte de l'Avi, Diana, Raimon, Ricard o Irene. Una de les primeres, Cap d'Any, es va estrenar l'1 de gener de 1927 al Palau de la Música Catalana en el tradicional concert de coples de Cap d'Any. Escoltem-la interpretada per la Copla Sant Jordi amb Enric Ortí a la tenora. Cap d'Any, de Joaquim Samacois.

La Cobla Sant Jordi ens oferia la sardana de Joaquim Samacois titulada Cap d'Any. Continuem recordant Manel Balasc Sunyer en el 110 aniversari del naixement. Manel Balasc, músic i compositor de Sant Julià de Vilatorta, nascut el 28 de setembre de 1916 i mort a la mateixa població el 12 de juliol del 2008. Conegut popularment com a Manel de Calnís i de professió carnisser i cansalader, la música va ser sempre la seva gran afició. Va començar estudiant solfeig al Col·legi del Roser i després va estudiar violí amb Josep Junoy, piano amb mossèn Ramírez i harmonia amb el compositor vilatortí Ramon Victori. Més endavant completaria la seva formació amb el mestre Joan Vilà Ayats. Als 18 anys va entrar a la Copla Orquestra Renaixença de Sant Julià de Vilatorta, on tocava el piano, el violí, el flabiol i també cantava. Durant molts anys va ser, a més, director del cor i de les caramelles del Roser, una activitat que tindria una importància especial a la seva vida musical. Com a compositor va escriure 25 sardanes, a més d'obres vocals, havaneres i altres peces de ball. Però si hi ha una sardana, evidentment, que hem d'esmentar, és Gentil Adriana, una obra que molts anys es convertia a la seva composició més coneguda i que l'any 2016, coincidint amb el centenari del seu naixement, va ser declarada sardana universal. Ara bé, Balasc va ser molt més que l'autor de Gentil Adriana. El 1997, l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la Diputació de Barcelona van editar un disc monogràfic amb 12 de les seves sardanes interpretades per la Copla Montgrins, una bona mostra de la dimensió de la seva obra. Sant Julià de Vilatorta hi ha, al costat del Mas Albareda, la Capella de Sant Roc, un lloc molt estimat pels vilatortins i on cada 16 d'agost se celebra l'Aplec del Sant. Manel Balasc va dedicar una sardana a aquest indret, composició de 1984 que porta simplement el nom de l'espai que la va inspirar, Ermita de Sant Roc.

Cobla Montgrins se'ns acaba d'interpretar la sardana de Manel Balàs titulada Ermita de Sant Roc. Continuem amb una notícia luctuosa. El dijous, dia 17 d'aquest mes, moria a Igualada el músic i compositor Jaume Conillas Noguer, als 85 anys d'edat. Jaume Conillas va néixer a Tàrrega l'11 d'abril de 1941 i residia a Igualada des dels 14 anys. Comença els estudis al Conservatori d'Igualada amb el mestre Joan Just i els continua al Conservatori del Liceu de Barcelona, on aconseguí els títols de professor d'harmonia, contrapunt, fuga, composició, direcció d'orquestra, musicologia i música de cambra. El 1963 s'integra la reconeguda Copa Orquestra Triomfal d'Igualada com a pianista, contrabaixista i director. Durant la seva joventut també va formar part com a contrabaixista del conegut conjunt Windsor a principis dels anys 60. El 1974 fou fundador del grup Violins Màgics. També va formar part de la Copla Ciutat d'Igualada, de la que en fou instrumentista de tenora. Va compondre música per a destacades produccions de la televisió pública, participant a la banda sonora de música de ball de la mítica sèrie La plaça del Diamant, que era el 1982, i compositor de música addicional per a produccions com la sèrie Vida privada, del 87, i també la banda sonora de la pel·lícula El certificado. Va ser president del Conservatori de Música d'Igualada dels anys 1974 al 1984. L'any 1992 obtingué el diploma de composició i instrumentació de música per a cobla pel Conservatori de Música de Girona. És autor d'una desena de sardanes i de dues marxes nupcials. També va col·laborar realitzant composicions per a d'altres formacions de prestigi. L'any 2019, en el 27è concert de sardanes i música per a cobla, al claustre de l'Escola Pia, l'agrupació sardanista d'Igualada va oferir un reconeixement a Jaume Conillas per tota una vida dedicada a la música. La cobla almogaverenca va interpretar la seva sardana La Brodadora del Raval i se li va lliurar un record commemoratiu i un ram de flors a la seva esposa. Recordem que Jaume Conillas Noguer moria a Igualada el 17 d'aquest mes als 85 anys d'edat. Reposi en pau. Escoltem una de les seves sardanes. El 1980 estrenava una sardana a petició de la secció sardanista de Martorell en memòria dels sardanistes Josep Serra Mullet i Fèlix Pujol Collado. Tot plegat als amics Josep i Fèlix, enregistrat el 1988 a l'LP Sardanes a Martorell volum 1 amb la principal de la Bisbal. Els amics Josep i Fèlix de Jaume Conillas Noguer.

Acabat d'escoltar la sardana titulada Els amics Josep i Fèlix, de Jaume Conillas. Recordem, desaparegut el dia 17 d'aquest mes. Els amics de la sardana de Tiana i l'agrupació excursionista de Tiana ens en fan saber que enguany celebren el 10è aniversari d'haver ballat la sardana Tiana de Francesc Marrós al cim de l'agulla Gorra Marinera de Montserrat. I ens indiquen que mai s'havia fet. Un aniversari que han celebrat tal com es mereix i ens demanen poder-la escoltar. Un plaer per la dansa catalana poder-la radiar i dedicar-la a aquestes dues agrupacions tianenques tan rellevants. Per vosaltres, Tiana de Francesc Marrós amb la Copla Marinada.

La Cobla Marinada ens oferia la sardana Tiana, de Francesc Marrós. Fem-nos ressò d'un interessant concert de les Terres de Ponent. La sardanada de Balaguer, que enguany portarà el jazz i els coplets a la cobla. La nova proposta concertística compta amb la Cobla Mediterrània, dirigida per Bernat Castillejo, acompanyada de la veu de Mercè Martínez i de Jordi Paulí al saxo, i es presenta el dissabte 3 d'octubre a les 10 del vespre al Teatre Municipal de Balaguer. La proposta incorpora una primera part on repassarà les músiques de cabaret que es cantaven al paral·lel. Aquesta primera part estarà centrada en obres d'autors catalans i es completarà amb couplets interpretats conjuntament per la Cobla Veu i Saxo. La segona part explicarà com a partir dels anys 30 el jazz s'anirà agafant el relleu de la música de cabaret, començant-se a escriure els grans estàndards de jazz. Un dels moments més esperats del concert serà quan Paulí i Marc

de la melodia Acaríciame, del compositor cubà Osvaldo Farrés. Aquest senyor, Antonio Machín, havia cantat moltes melodies de la seva producció. Ara jo recordo aquí de l'Osvaldo Farrés aquell famós quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo, quizás, o acércate más, pero mucho más, y toda una vida me estaría contigo. Això era de la producció de l'Osvaldo Farrés. I ara també portaré una altra figura, que aquesta era de l'Argentina, l'Alina Bermejo. Alina Bermejo, que va venir amb una orquestra de tangos, que era l'orquestra del Rafael Canaro, que eren dos germans. No, eren 11 germans, els Canaro, però dos portaven orquestra. Francisco Canaro, que era molt famós, i després també el Rafael Canaro, que venia amb la seva orquestra de tangos, i els van contractar, i com van estar aquí en el país, esclar, actuaven en sales de festa i feien bolos amb pistes de ball, i llavors havien de portar ja un repertori que no fos tangos tot, i hi havia altres gravacions, feien d'altres ritmes, i ara porto en el Rafael Canaro amb la vocalista Alina Bermejo també amb una melodia que es titula Siento Celos, també una melodia tipus romàntica.

doncs la Lina Bermejo, i Siento Celos. I ara vindrà una orquestra que el seu director es deia Sobré, de cognom, Sobré. I actuava aquesta orquestra en un local, una sala de festes, però estem ara parlant, del temps de la Segona República, temps republicans, si ha plogut, abans de la Guerra Civil, i actuaven en un recinte que estava ple de caps de braus amb les banyes, i llavors a l'orquestra li van posar els Miures de Sobré. O sigui, els Miures de Sobré, el director Sobré, i estava especialitzada en tota classe de ritmes, inclús en aquells anys les emissores de ràdio barcelonines connectaven amb aquestes sales de festa, i així això més aviat era els caps de setmana, els dissabtes a la nit, i en les llars podien sentir en directe les audicions de melodies, que llavors, esclar, ara avui el dia ho tenim tot a l'abast, però hi havia, també anava una mica restringit, no tothom en tenia, i el que era una mica tenia la ràdio podia escoltar totes aquestes melodies, i ho feia molta cosa en català, que després a partir del 39 va ser completament prohibit fins que no va sortir el Vall de Rams, que ho van tornar a autoritzar les gravacions noves. El que autoritzaven eren les antigues gravacions aquelles d'abans de la guerra, de l'Emili Vendrell, que si la Donzella va a la Font, i que si Arri i Joan, que l'arròs s'està covant, aquelles lletres innòcues, moltes d'elles d'en Josep Maria de Sagarra. Doncs els Miures de Sobré eren dinàmics, i ara em portaré una que potser avui el dia el títol s'hauria de dir d'una altra manera: beure bon xampany fa morrir. Ara podríem dir beure bon cava fa morrir, perquè ara el xampany tenen l'exclusiva els francesos, però llavors de tot en deien, en la cava en deien xampany, i també un morrir també va ser, de vegades va bé ser una mica morrir. Doncs ara ho sentirem.

beure bon xampany fa murri. Això hasta sembla un títol Made in Trinca, però era de molt abans. Sí, i ara vindrà el Vals de l'Estudiante, una orquestra argentina que actuava per aquí al país, a l'orquestra típica de César Morando, el Vals de l'Estudiante, i que deia jo por ti que no voy a l'escuela. I llavors, en aquell temps, eren molt murris també els estudiants, i en van fer una de grossa que va quedar l'estament governant, principalment a Barcelona, posseïts de santa indignació cristiana, perquè hi havia el governador civil que deien, segons deien els medis de boca a boca, no de comunicació, perquè no es podia dir, que tenia un gran flert amb una artista, amb una vedet de la revista d'aquell temps que es deia Carmen Delirio o Valle Alegria, i tot Barcelona anava ple d'aquest flert. I ell, o Valle Alegria, hi va haver una tarda que hi havia una gran professor religiosa, llavors era època de professors i anaven pels carrers, i va anar a buscar el ciri més gros, en deien un atxa, un ciri més gros que va trobar, i també anava amb el gran ciri a la professor com de desgravi o de descàrrec o de dir jo, a mi que em registrin. I esclar, els estudiants van córrer a posar una pancarta i un llençol que deia perquè això, la processó era la tarda, era por la tarde, cirio, i por la noche, lirio. I mare de Déu, van quedar posseïts de santa indignació cristiana i a perseguir estudiants. Doncs vinga, Vals de l'Estudiante.

vals de l'estudiant. I ara portaré un conjunt, el Chacareros, el conjunt dels Chacareros, que el Chacareros és una denominació que ve de l'Amèrica Llatina, això, Chacareros, que són petits agricultors que tenen una extensió reduïda de terra i ells mateixos s'ho treballen, cullen els productes i van a vendre-s'ho a la capital, els xacareros, i en diuen una xàcara del terreny petit que tenen, la xàcara, i aquest conjunt es va posar els xacareros i cantaven molta melodia de l'Amèrica Llatina. I ara portaré un de l'Amèrica Llatina, però del Brasil, que allà parlen portuguès. I el títol és Nyao Quero Irt, que vol dir no hi vull anar, no hi vull anar, perquè les parelles de nuvis, quan es casaven, així és com aquí, ara estem parlant d'aquells anys 40, anaven gairebé al destí, els que eren de Catalunya, anaven molt a Palma de Mallorca, eren els viatges de noces cap a Palma de Mallorca. Doncs en el Brasil, si tenien diners, si eren ja els nuvis adinerats, anaven gairebé viatge obligat a Portugal, cap a Lisboa, cap a Portugal. Però això valia molt de diners. Es havia d'anar amb vaixell o es havia d'anar amb avió i valia molts diners, i d'aquí veia no ho quiero, no vull anar. I ja, doncs ara recordarem aquests xacareros que es van fer molt famosos en els cinemes d'estrena, que feien, en aquells temps, feien dues pel·lícules, els cinemes d'estrena, la bona i la dolenta, i entremig de quan es preparaven l'altra pel·lícula, llavors sortien, llogaven conjunts de primera filera i sortien a fer algunes actuacions de cara al públic a peu de pantalla. Això ho feien també poder per, com un reclam, per atreure més espectadors. Doncs ara anirem cap a sentir aquest que ens expliquen que el nuvi no vol anar, masses diners a Portugal.

mira, no volia anar a Portugal. Ara, si es quedaven en el país, també podien anar a les platges de Copacabana o a les selves aquelles del Mato Grosso. I ara el que vindrà, havia hagut una famosa vedet revisteria que encara se'n parla, la Cèlia Gàmez, que havia fet moltes gravacions. I ara jo porto una raresa d'un disc de pedra que vaig trobar en els Encants, vaig treure els xorolls, fins allà on vaig poder, i el vaig portar, que aquí la Cèlia Gàmez canta acompanyada per una germana seva, la Cora Gàmez. Cèlia i Cora Gàmez, sinó que la Cora Gàmez aviat va deixar estar al món de l'espectacle i va tenir altres activitats, crec que es va casar amb un personatge de pro i però aquesta és una gravació, doncs, de les poques vegades que van gravar juntes, i el títol és Chiquillo Mío. Doncs ara ho recordarem.

germanes Cèlia i la Cora Gàmez a Ritme de Vals. I ara vindrà un altre ritme, un ritme molt maco, la Marujita Díaz, aquella Marujita Díaz que quan tenia 16 anys i anava amb una companyia de revistes i ja havia gravat el seu primer disco, sinó que aquest disco que porto ara ja, aquí ja estava més feta, la Marujita Díaz, una composició del Vicent Escoto, francès, molt famós per les seves melodies, la petita tonquinesa o la pequeña tonquinesa, que una tonquinesa era una gosseta, una raça de gosset, en deien una tonquinesa, on diuen, i ara ens ho explicarà bé la Marujita Díaz.

la pequeña tonquinesa, que aquí hi ha un joc de paraules que també ve a dir d'aquelles noies que eren de la Indochina francesa, el delta del Tonquín, d'aquí ve també tonquinesa, el delta del Tonquín. I ara, a veure, la pequeña tonquinesa, i ara posaré una altra vegada la pequeña tonquinesa. La pequeña tonquinesa que aquí en el Tonquín, en l'Indochina francesa, els que tenien, els que havien assistit en aquelles classes de geografia de principis del segle, li deien la Conxinxina. Diu, on està la Conxinxina? Diu, ah, jo no ho sé. A veure, mira't bé si la trobes. Doncs ara portaré la mateixa melodia de la petita tonquinesa, però amb la versió que va fer uns anys abans una orquestra que estava molt de moda a Barcelona, aquells anys 40, Sebastià Albalat, que li deien el Balat i su ritmo, que ell sempre estava amb el clarinet a punt, i va fer una versió que primer s'ajusta en el que va composar en Vicent Escoto, però a mitja melodia canvia el ritme i ens dona un ritme de hot o de jazz. Això també és molt interessant, aquest disc.

sí, acaba amb el ritme de hot. Jo no enganyo, és bo i no enganyo això. I ara vindrà un ritme molt popular en aquells anys 40, el ritme del tiroliro, el famós tiroliro que va venir de Portugal, va venir de la comarca de Trasos Montes, tocant a Galícia, Alto Douro i Trasos Montes. Era un ball popular, més aviat un ball popular de quitxalla, de mainada petita, i es va fer, el van arranjar com una peça ballable i va tenir molt d'èxit. Inclús es feien concursos de tiroliro entre el jovent, i ara porto una de les versions que, però portugueses, per a l'Amàlia Rodríguez, la reina del fado, però no sempre gravava fados, doncs també va gravar el famós ritme del tiroliro que ara l'escoltarem seguidament.

doncs al ritme del tiro-diro. I ara vindrà el ritme de la masurca. Hi havia hagut una orquestra famosa, que era l'orquestra Bijou d'acordió. I ara vindrà una masurca que li van posar per títol a la tria. Doncs anem per la masurca, que fa temps que no n'hem posat de cap.

mazurca. I ara vindrà una marxa militar, una marxa militar d'aquelles típiques marxes dels Yankees, de les acadèmies militars de West Point en amunt. Hi havia dos compositors famosos, Leal McCoy i en Philip Sousa, que en aquest disc que portaré ara, hi ha una, amb una cara hi ha la marxa famosa d'en Philip Sousa, el capitán, i amb una altra hi ha Fuera Luces de Leal McCoy. Doncs ara recordarem aquest Fuera Luces per a la banda Goldman, i així ens traslladarem en aquelles acadèmies que hi anaven tots aquella gent aguerrida i militar, tant podien ser de la marina com de l'aire, com de terra, com de Nostre Senyor Jesucrist. Vinga.

era la gran banda dels Estats Units d'Amèrica del Nord, que de vegades tancant els ulls, encara sentien la música i tancant els ulls, evidentment, encara sembla que vegi aquell personatge capdavanter que anava al front, que es anava passant per les mans i fent filigranes, al mateix temps un bastó amb un gran pom esfèric, que de vegades també era una majoreta, era una noia també ben formada, que anava seguint el ritme també amb aquest pom. I ara anirem, no sé si darà temps, sí, per posar-ne una altra, sí, una melodia que recordarem un conjunt que eren els guacamayos, que un guacamayo o una guacamaya és com una espècie de lloro i que em sembla que està ja en perill d'extinció, segons havia llegit. Doncs els guacamayos eren un conjunt especialitzats en les músiques de l'Amèrica Llatina, que inclús havien acompanyat a la Núria Feliu en moltes d'aquelles actuacions. I ara portaré una melodia famosa universalment, degut a la inspiració de l'Agustín Lara, Solamente una vez, que de vegades també hi ha versions que diuen que si havia sigut també composada per una germana de l'Agustín Lara, la Maria Teresa Lara, o que havien sigut tots dos conjuntament, però el cas és que va sonar molt el Solamente una vez, i ara portarem la versió dels guacamayos.

doncs ja amo solamente una vez, jo ja m'acomiado i fins al proper programa, que tornarem a presentar tota una sèrie de melodies d'aquestes descatalogades, i només afegir que tingueu un bon cap de setmana. Fins a la propera.

0: A Ràdio Vila-sacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Continguts en xarxa.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, avui se'ns acosta una massa d'aire fred que serà la responsable de deixar-nos el que cada vegada s'assemblarà més a la tardor. De moment seguirem amb una jornada que serà força estable, però com a novetat tindrem núvols baixos al sector sud del litoral. A més també podrem tenir alguna boirina matinal que, a mesura que avanci el matí, s'anirà desfent. A la resta del país, predomini de l'ambient assorellat amb el pas d'alguns núvols alts que deixaran el cel mig enteranyinat. La temperatura comencen a la baixa. Tindrem una màxima que quedarà per sota dels 30 graus a bona part del país, però tot i així a Ponent la temperatura s'arribarà en fila fins als 32 graus. I com a novetat tornarem a tenir nuvolades a punts de muntanya i a més seguirem amb els núvols baixos del litoral sud que a mesura que ens acostem a la nit aniran augmentant. De cara a demà diumenge, a més aquesta nuvolositat es mantindrà i a partir de la setmana vinent també seguirem amb els núvols com a protagonistes que a més deixaran alguns ruixats que afectaran diversos punts del país. Tot i així els models segueixen presentant força dispersió, és a dir que caldrà anar seguint la situació. El que sí que sembla segur és aquesta baixada de la temperatura que ens deixarà el que cada vegada s'assemblarà més a l'ambient de tardor. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.
1: A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: vida, fets, no paraules. Gràcies.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Entren de matinada en una empresa de Vilamalla i s'enduen un remolc carregat de productes tèxtils. Els afectats demanen ajuda per localitzar-lo, mentre els Mossos investiguen el robatori. Els delinqüents han perdut totalment la por perquè entren i surten de presó fàcilment. 5 detinguts, 4 d'ells menors, per assaltar amb navalles un jove que anava a l'estació de l'AVE a Figueres. La víctima va ser abordada pel grup i li van robar el rellotge, la cartera, 150 euros, una motxilla amb un portàtil i una cadena. Un intern de la presó de Figueres agredeix dos funcionaris i un d'ells acaba de baixar. El pres, de 27 anys, va colpejar el cap de mòdul. UGT alerta de la massificació del centre i reclama més personal, ja que la situació a les presons està totalment fora de control.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Construccions metàl·liques mitjans són finestres per decorar, per fer la vostra casa més confortable, per aïllar-vos de les filtracions d'aire i de la fred. Finestres acústicament perfectes, estèticament modernes, amb acabats llisos i granulats, amb tots els colors i tota la garantia. Demaneu pressupost sense compromís al telèfon 972 50 75 86 o bé veniu al camí de les Vinyes número 7 de Vilasacre. Construccions metàl·liques mitjà pertany a la xarxa Luminier de Tecnal i al Gremi de Serrallers de Catalunya.

0: O saben aquel que dice que era un tío que cada dos por tres, seis.
1: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
2: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
3: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
2: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
3: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
2: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
4: Què és la fidelitat? És compromís.
5: És sinceritat.
4: És estima.
5: És confiança.
4: Amic, mitjans de proximitat, periodisme d'alta fidelitat.
6: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
5: Vine a sentir.
7: I parlant d'emocions.
8: 86.
9: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
8: Informació, música, entreteniment.
10: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
11: Els vegetals i les plantes conviuen amb nosaltres i és ben sabut els seus efectes curatius i, òbviament, també decoratius. Però potser no són tan conegudes les seves característiques per poder meditar. Dario Martone, expert en horts medicinals, que ens mostra els aspectes de les plantes que ajuden a la meditació i també ens introdueix en el coneixement sobre les seves propietats aromàtiques. Bon dia, Dario.
12: Hola, bon dia, Jordi. Bon dia a tothom.
11: Hi ha plantes que afavoreixen la meditació per contra d'altres que potser ens la poden dificultar?
12: Podria dir que hi ha plantes que serveixen per cada tipus de meditació, per dir-lo d'una manera. És a dir, no hi ha alguna planta que pugui tenir en contra alguna cosa, sinó que amb les seves característiques ens ajuda amb alguna cosa en concret.
11: Dèiem que ens introduïes en els aspectes aromàtics perquè suposo que les plantes en definitiva ens transmeten, no?, aquesta calma o aquest neguit o les seves propietats ens la transmeten a través del seu aroma.
12: Sí, la part de l'aroma, la part olfativa entra de forma com molt, molt ràpida al sistema com límbic, que és un dels primers que entra més en contacte amb el que són els records i doncs tocant els records entra el tema de les emocions també, no? Mm-hmm. I d'aquesta forma és com una forma immediata i sobretot salta o deixa un moment distret la part com racional i lògica que cada dia ens protegeix o en defensa d'algú i a vegades però també ens limita al coneixement d'algú també, no? D'alguna cosa, d'aquesta algú com nou o diferent que bueno, perquè per costum, per creències, per marc cultural, no deixem entrar perquè la lògica o el pensament ens diu això es fa, això no es fa, això és correcte, això no és correcte. I bueno, a través de la planta, a través del seu aroma, que toca una part d'aquesta part nostra més emocional, és una forma de suavitzar el tema. No de fer fora la lògica, ni de fer fora el racional, mai, no de posar-se en contra d'algú, sinó de suavitzar-lo, sinó de portar una altra informació, complementar-la, podem dir.
11: Clar, perquè en definitiva el teu taller es basa en sapiguent aquests aspectes, aquestes característiques de les plantes, aprofundir i d'aquesta manera doncs aconseguir una millor o major meditació, un estat suposo d'ànim més relaxat i més procliu a ser obert i a rebre les coses positivament, suposo, eh?
12: Sí, podem dir que com les plantes ens donen com unes suggerències a través de les característiques concretes que tenen. I ara, des d'allà fa bastants anys, quan per mi s'ha obert aquest món, ha sigut cada vegada un descobriment nou d'algú que ja estava allà. No m'invento res, i a lo millor ja estava clar des del minut zero, no? Però jo no ho veia o no ho sentia. Estar-li a prop, podem dir, a tenir com l'oportunitat, la sort d'estar-li a prop, he notat que com cada planta té com això, la seva vibració, el seu, podem dir, el seu color, el seu caliu, i que això el dia a dia pot ser com una ajuda molt important, no? I quan dic no m'he inventat res, és perquè tot això a dins del que era la cultura, la sabidoria dels nostres ancestres ja hi era. És a dir, era una utilització que es feia a diari. Ara posem meditació, no? I està molt bé, també seria interessant veure què vol dir això de la meditació, però vull dir que en el dia a dia el que eren les remeieres, les trementaires, no? Figures que sempre han estat a dins dels pobles i de les muntanyes, feien un ús diari d'això. O sigui que això entrava dins de lo que era el plat, de la cuina, dins dels olis que em feia servir, el tipus de sabó que es feia servir, i tot això era un recordatori, era com una ajuda, podem dir-lo, al dia a dia.
13: Era una activitat comuna, no? Habitual, el fet d'utilitzar les plantes doncs, per diferents...
12: Sí, estava totalment integrada a la vida diària. Hi ha arribat un moment que per diferents temes, no? Des de volem controlar també la sabidoria de la gent, del poble i de les dones, sobretot, s'ha com separat, no? Aquesta sabidoria del cada dia, del posar aquest aroma, aquest color a dins de la sopa, molt, molt, molt bàsic, coses molt bàsiques. Per què? Perquè això afavoria que no es presentessin com mocs o els microbis, encara que potser no se sabia, que no hi havia microscopi per veure això, però era algo que per l'ús i per lo que eren els rodolins, els dits, els refrans, no, podem dir, ja es portaven d'un clon de mare amb filla, i era algo que, bueno, era un ús jo diria que estava molt integrat, i no és el tema d'una societat com utòpica, no? Que allà hi havia com... Però aquesta part estava com integrada. I hi ha hagut un moment que ara vivim com una miqueta, encara que jo sento que ja s'està recuperant, com una separació, no? Una separació de lo que és el cos i la ment, una separació de lo que és l'emoció que sento i el que estic pensant, sense donar-se compte que en realitat tot això està connectat, no? I si comences a moure alguna cosa, per exemple, dins del cos, pum, canviarà també dins de la ment, no? O al contrari, si comença a canviar una forma de fer pensaments, també canviarà a lo millor la teva postura a nivell postural del cos, no?
13: Sí, que tot està relacionat. A més, una cosa que oblidem sovint, que les plantes són éssers vius, que ens oblidem, oi? La tenim com un objecte decoratiu, i en realitat és un ésser viu, com pot ser un gos, com pot ser un gat, i potser no els cuidem tant, en definitiva, com que no es poden comunicar d'una manera tan clara, no? Doncs no ho pidem. Doncs moltíssimes gràcies, Dario, per totes les teves explicacions. Si et sembla, repetim el mail i el telèfon de contacte perquè tota aquella gent que estigui interessada doncs pugui resoldre els dubtes i inscriure's, si és que així ho desitgen. És mariana.trichini@gmail.com, o també el número de telèfon 693-340-310. Moltíssimes gràcies, Dario, i que vagi molt bé.
12: Moltíssimes gràcies a tu, Jordi, i a reveure.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
3: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
2: El sol de la ràdio.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM, la de tota la vida.
1: Ei!
2: Tocant, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
3: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola, bon dia. Ahir, quan es va posar a ploure al migdia, jo era a la piscina, i tu saps lo maco i lo agradable que és nedar mentre es va plovent? No ho havia fet mai. Doncs nedant, la sensació de que veus totes les bombolletes en l'aigua que anaven caient, que veus l'aigua fa aquelles bombolletes. Mira, va ser una experiència que no l'havia tingut i va ser, mira, molt agradable. Bueno, doncs ja està. I que vagi molt bé el dinar demà. Vale, maco. Adéu.
3: Per parlar amb la ràdio
8: 972-51-12-68. Deixa el teu missatge.
3: Calent, calent, calent.
9: És una producció Associació Ramplam Flimfla i Déu-n'hi-do.
10: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
11: Oh, que bé.
12: Pareu bé l'orella.
13: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: 012. La millor resposta.
1: Què, noies? Com va el repart de les mates? Tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Ho tens tot clar?
2: I tant. He escollit Estudis i Centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats.
0: Si esteu pensant accedir a la universitat, entreu a universitats.gencat.cat i trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció. Beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: Una explosió de gas destrossa part d'un hotel de Peralada i deixa un ferit crític i un de lleu. Els bombers han precintat tot l'establiment per la gran afectació causada per la deflagració, que també ha provocat un incendi en diverses estances. Els furts creixen un 40,3% i els ciberdelictes es disparen un 450% a Banyoles. Les sustraccions de vehicles augmenten un 50%, mentre que el conjunt de la criminalitat puja un 8,5% durant el primer semestre de l'any. Dos incidents amb joves violents sense bitllet en trens regionals fan intervenir la policia a Figueres. Un jove hauria amenaçat i empentat una interventora després que li reclamés que pagués el trajecte i baixés del tren.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
5: I parlant d'emocions,

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: si has de fer alguna obra o reforma, no agafis a qualsevol. Busca un professional acreditat. La seva factura, la millor garantia. A casa teva, no te la juguis. Unió d'Empresaris de la Construcció.
1: Construccions i reformes Horitzon. Pujada al Puig Rom 15. Roses. Telèfon 972 25 51 18.

0: Notícies en xarxa.
1: Tornar als conceptes bàsics. Un retorn a l'essència de l'aprenentatge. Aquest és l'eix del paquet de mesures que ha presentat el Departament d'Educació. Entre d'altres, es recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, dos anys després, precisament, de retirar-les. Míriam Andreu.
2: La conselleria també demanarà a totes les escoles i instituts públics que presentin un pla lector fins ara voluntari. A banda, la titular d'Educació, Esther Niubó, ha proposat en recuperar el treball de l'oralitat, millorar l'ortografia o dur a terme sessions freqüents de càlcul mental.
3: Reforçar la lectura, l'escriptura, l'oralitat, els coneixements bàsics no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges.
2: La consellera ha recordat que per fer servir la intel·ligència artificial hem de saber estructurar les idees, sintetitzar-les, identificar paraules clau i, en definitiva, pensar.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ai! Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de l'Escarrec Contingut i Actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: Quan moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Ens queda molta feina per fer. No podem acceptar que en ple segle XXI 2.200 milions de persones no tinguin aigua potable mentre uns pocs neden en fortunes obscenes, o que hi hagi recursos limitats per alimentar guerres i per contra falti finançament per sostenir la vida. Cal denunciar unes regles de joc injustes i no mirar cap a una altra banda davant de l'emergència climàtica o del creixement dels autoritarismes.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Mare meva, quins oients que tenim.
1: Doncs sí, oients sensacionals.
5: Clar que sí.
6: Però què vols?
5: No, no, increïble. Abraçada gegant.
6: Us estimo.
7: Ràdio Vilasacra 107 FM.

vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i el nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

0: Tens de tot a prop de casa.
1: Els ciberestafadors es fan passar per l'administració pública i notifiquen multes, infraccions o devolucions que són falses. Els organismes més afectats són la Direcció General de Trànsit, l'Agència Tributària o la Seguretat Social. Per tant, recorda que si reps notificacions d'infraccions o pagaments de multes a través de trucades, missatges de text o correus electrònics, desconfia. Si t'arriba un missatge sobre el pagament d'impostos o el cobrament de la declaració de la renda, verifica-ho a través de l'Àrea Ciutadana d'Hisenda. I si reps alguna trucada o un missatge que t'informa del cobrament d'una prestació, verifica-ho a través dels canals oficials.
2: Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Què necessites avui?
4: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per el Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
5: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: Bloc de mestres, amb Montse Poblet.
1: Avui parlem de...
2: El projecte Treballem els valors, el que l'Associació d'Antics Diputats del Parlament ha donat el Premi Conviure 2012. L'ha ideat Míriam Sanguino, mestra de l'Escola Josep Pla de Sant Andreu de la Barca, pels seus alumnes de quart de primària.
3: Pues venga, comencem. Ens posem aquí una rullada. S'està fent aquí l'escàndol, sisplau. Quins valors hem treballat fins ara?
4: Va. Paciència.
3: La paciència. I què?
5: La tolerància i l'amistat.
3: Va.
5: El respecte.
6: Constància.
7: La justícia.
3: Avui treballarem un altre valor, vale? Que és la honradesa.
8: El projecte es diu Treballem els valors. És una programació que consta de 30 sessions. Cada sessió és d'una hora. Treballem un valor i totes les sessions tenen un mateix esquema. Es comença la sessió llegint un conte on apareix aquest valor, fem la comprensió del conte i tal. Després realitzem unes activitats en grup perquè posin en pràctica aquest valor i perquè sobretot és important que traspassin el valor que hem après a partir del conte a la seva vida quotidiana.
3: El senyor Washington tenia passió pels arbres. Tenia un hort amb arbres fruiters de moltes menes.
8: Utilitzem un llibre de contes de l'editorial Parramon que es diu Contes amb valors i a partir d'aquí doncs vam realitzar la programació.
3: El seu fill petit li agradava molt rondar per l'hort. Una vegada, entre les eines del camp, va descobrir una destral i va començar a fer de les seves. Tallava tot el que trobava al seu pas. El cirerer, la nineta dels ulls del seu pare, va rebre un cop fatal en el tronc.
2: I ara què?
3: El seu pare va anar a fer un tomb per l'hort. El cirerer estava partit per la meitat. George, tu saps qui ha matat el meu cirerer? Què creieu que va contestar en George? Rubén?
9: Que ha sigut ell.
3: I què?
10: Jo crec que dirà que no va ser ell.
2: Míriam, deies que un cop llegit i entès el conte els proposa activitats perquè traspassin aquest valor a la seva realitat, no?
8: Sobretot els hi faig fer activitats molt reflexives. Bueno, m'interessa això, que aprenguin a traspassar el valor d'aquell conte a la seva vida quotidiana. Llavors, doncs, activitats en grup, jocs manipulatius, no?
3: Mire, és un joc que es diu Fem de detectius. Diu, en Carles no ha fet els deures avui. I per això ha tingut un seriós problema amb la seva mestra. La teva feina com a detectiu és descobrir qui té la culpa de que en Carles no hagi fet els deures.
2: Si de cas, mentre ells busquen els culpables, explica'ns alguna altra d'aquestes activitats.
8: Mira, per exemple, en el diàleg, vale, vam fer un joc de taula que es diu Què faig? S'agafa una targeta d'una situació i entre tot l'equip han de decidir alternatives no violentes per solucionar aquella situació.
2: Molt bé. Mirem si han trobat els culpables.
11: La mare d'en Carles.
3: Perquè
11: li va demanar en Carles que endessés les seves joguines.
12: La llibreta d'en Carles perquè va quedar-se a l'escola.
3: M'agrada molt, perquè és una de les excuses que feu servir vosaltres per no fer els deures. La llibreta no decideix si es queda o no es queda a la classe. Per tant, la llibreta és culpable?
12: No. És culpable en Carles.
3: És en Carles.
2: Abans d'acabar, de tots els valors que treballes, quin et costa més?
8: Possiblement el tema del respecte és un dels valors que menys se n'adonen. Estem en una etapa en la que són molt... que només pensen en ells, i el respecte possiblement és un dels que cada dia ho hem d'estar recordant perquè els hi costa, o sigui, els hi costa entendre que no viuen sols.
1: Si vols saber més...
2: o posar en pràctica aquest treball...
8: és una caixa de materials, que són fitxes i jocs i... si alguna escola està interessada, jo sense cap problema, jo els hi deixo i que se'l copin, perquè per això estem, no? Les idees d'uns que serveixin als altres.
0: Bloc de mestres.
13: Avui fa anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
14: Avui fa

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Notícies en xarxa.
4: La compravenda d'habitatge retrocedeix un 5% al conjunt d'Espanya. És el 6è ajust de l'any, Climent Sabater.
5: Un alentiment del mercat derivat de la poca oferta existent, gairebé sense obra nova i només en pisos de segona mà, com apunta el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
6: Probablement, si no hi ha més operacions, és perquè no tenim més producte a la venda.
5: La compravenda d'habitatge ha retrocedit un 5% al juliol a Espanya fins a les 61.000 operacions. És la sisena caiguda en el que portem d'any després del repunt de vendes que hi va haver al juny. En l'acumulat de l'any, la davallada del mercat és tímida. Amb prou feines arriba al 3%.
7: Agència Catalana de Notícies.
8: Obrir una caixa màgica i descobrir 1.000 sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
9: Ai.
10: Ai.
9: I ara...

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: Bon dia, amics de la xarxa i en aquest cas, doncs, amb la companyia de la nostra cuinera, la cuinera, la Paquita Forç, la Paquita de Can Nassos. Bon dia, Paquita.
2: Bon dia a tothom, bon dia.
1: I nosaltres a punt de donar a conèixer totes aquestes receptes que ens aporta vostè, Paquita, cada setmana, que sempre diu que són senzilles, però sempre són boníssimes.
2: Bueno, la base principal que diguéssim de la cuina és no gaire complicat. Que senzill quedis com una senyora.
1: Sí, sí, és que... I a vegades penses, posa una miqueta més, doncs, d'aquest producte...
2: No, jo...
1: I anem malament, ja.
2: Normalment, penso que dono les mides i, de veritat, mireu, avui és alls rossejats de pescadors.
1: Alls rossejats de pescadors. El títol és molt maco, eh?
2: No, però és que ho és.
1: El títol és molt maco.
2: Que s'hi posi molt senzill, eh?
1: Molt bé.
2: Perquè no necessiteu una hora escassa de fer aquest plat.
1: Molt bé.
2: Escassa, eh?
1: Els rossejats de pescadors.
2: De pescadors, sí, senyor.
1: Bé, tu aquí, els pescadors, potser com estaven a alta mar, devien fer aquest tipus de menú.
2: Home, és perquè abans, com que es guanyaven molt bé la vida, tots els barcos duien el seu cuiner.
1: Ah, bé, tu aquí.
2: M'entens? Uh-huh. I els cuiners, de lo que tenien, de lo que pescaven i de lo
1: sí,
2: que feien, doncs ells feien la gran cassola.
1: Ah, doncs pues molt bé.
2: Sí, perquè, escolta, del llibre primer que tinc, del suquet de la Paquita,
1: sí.
2: Bueno, és que queda riquíssim.
1: Un dia en parlarem.
2: Sí, home, i tant,
1: Paquita.
2: I tant.
1: Doncs vinga, anem a saber els ingredients per fer aquests alls rossejats de pescadors.
2: Sí, senyora. De 12 a 15 grans d'alls.
1: Grans d'alls, molt bé.
2: Sí. 8 talls de rap. Jo normalment sabeu vosaltres que dono sempre les receptes per 4 persones. Heu de calcular 2 talls per cada
1: rap. Clar.
2: Que sigui maco, eh? 4 llesques de pa de barra del mig.
1: De barra del mig, però de barra, eh?
2: Sí.
1: Del mig, perquè no siguin massa grans aquestes barres. Aquestes...
2: 15 ametlles torrades.
1: 15 ametlles torrades.
2: Sí. Mig litre o 3/4 de brou de peix.
1: De brou de peix?
2: Sí.
1: I... També el podem fer-lo servir, de, encara que sigui de sobre, Paquita, si no
2: sí,
1: el tenim
2: sí,
1: fet,
2: ja sí, és igual,
1: no res,
2: aquests
1: eh?
2: que hi ha són estupendos.
1: Uh-huh. Molt bé.
2: Sí, i tant. I 1/4 litre d'oli. Sal i una mica de pebre blanc.
1: Sempre
2: o pebre.
1: És pebre. Sí. Però vostè recomana el blanc. Eh?
2: El blanc perquè...
1: És més suau?
2: Sí, és més suau,
1: és més suau.
2: No és tan picant.
1: Molt bé. Doncs ens ho fes-ho, Paquita, va.
2: Exacte. Ara ens hem de posar a fer-ho. Poseu, primer de tot, agafeu el rap, el saleu i l'empebreu. I el deixeu. Si el voleu posar a la nevera, poseu-lo a la nevera, però tot això es tracta en minuts, eh? Llavors, agafeu la cassola, ahí poseu el petricó d'oli i ahí poseu els alls, sobretot, que no us s'acremin.
1: Pelats.
2: Sí,
1: pelats. Bueno, el que pregunto,
2: sí,
1: pelats.
2: Sí, sí, els alls pelats, que no us s'acremin. Per això us dic els alls rossejats.
1: Val.
2: Així que els veieu una mica ja que trenquen de la blancor, ja hi podeu posar-hi el pa i les ametlles.
1: Aquests alls, Paquita, perquè es vagin rossejant,
2: sí.
1: Se deuen tenir que anar coent molt
2: no,
1: a poc a poc. No,
2: la base principal, aquest plat, és re de foc fort.
1: És dir, fer...
2: Tot lent.
1: Tot lent. D'acord, molt bé, molt bé.
2: Així que veieu els alls ja rossejats, bueno, rossos, ja hi podeu posar el pa. També fregint allà. I llavors les ametlles, que tot es fregeixi amb la mateixa substància.
1: Uh-huh.
2: Llavors, agafeu tot lo de la cassola i ho passeu pel mini pimer amb el mig litre de brou de carn, de brou de peix.
1: Molt bé.
2: M'entens?
1: Uh-huh.
2: Que us quedi. No ha de quedar gaire suc. És un plat que no ha de quedar amb gaire suc, però es necessita per coure tot això. Passeu ben bé per la trituradora i quan el teniu, ho torneu a posar tot a la cassola. I llavors ja teniu, com que ja teniu el rap salat i empebrat, llavors poseu el rap a la cassola. I llavors és quan heu de veure si heu d'afegir-hi una mica més de caldo o no, assegureu-vos de tenir-lo, no, no teniu només els mil·lilitros just. Eh? Però més aviat us ha de quedar amb el suc espès i no gaire suc, eh? No massa.
1: Com de rato, Paquita, una vegada hi posem el sí. rap, que el rap sense farina ni sense res,
2: no, res d'això. Ja es cou amb la substància total que ja queda en la cassola. I llavors, de 10 minuts, màxim un quart.
1: 10 minuts, màxim un quart.
2: Teniu el plat fet i cap a taula. Per això us dic que en una hora...
1: És rapidíssim, eh?
2: És rapidíssim.
1: Rapidíssim i boníssim d'ha de ser aquest plat, eh?
2: Sí, creu-me que és bo, queda boníssim, boníssim.
1: Ha de tindre mil gustos.
2: Sí, perquè, esclar, els alls, les ametlles, el pa torrat... O sigui, totes aquestes coses són, tenen molt de sabor.
1: Paquita, sempre el rap ens passa de que com el poses a fregir o el poses aquí aquesta cassola, ja que parlem d'aquest sí. plat, doncs, també d'aquests alls rossejats de sí. pescadors, que sempre es tomba. Talles al costat, però ja a vegades és molt difícil. Aquella pell, és un problema, aquella pell.
2: No, queda
1: sempre
2: no,
1: la presentació
2: no, no
1: molt
2: mal. No es tracta de cap problema. Tu quan talles el rap i t'hi va d'aquella pell, no costa res tallar-la amb les estisores.
1: Sí.
2: No te s'ocorreixi amb el gabinet, perquè llavors agafes tall de rap i no interessa el tall de rap. Només interessa la pell. I la pell ho pots fer-ho amb unes estisores perquè inclús les punxes i fas el tall.
1: És a dir, no cal les estisores fer un tall massa endintre no. del rap, només aquella zona que és d'aquell color tan diferent que és de la pell.
2: I llavors, quan poseu el rap a la cassola, només quan hàgiu posat l'últim tall, ja podeu girar el primer. Eh? I que ja veieu vosaltres que quedi cobert, però no massa caldo, eh?
1: Conrad ho ha dit, Paquita, no m'ho
2: sí,
1: he notat.
2: 10 minuts, màxim un quart.
1: 10 minuts, màxim un quart.
2: Sobretot, aquest plat sí que us el recomano tot en foc lent. Eh? I és saborosíssim i en poc rato.
1: Aquestes ametlles, Paquita, jo sé que m'agradaria doncs, que també ho recordéssim, que ho hem dit alguna vegada, que les ametlles torrades, i a vegades que ens trobem a la sorpresa com les volem posar en algun plat com aquest mateix que vostè avui ens ha explicat avui.
2: Que no es pelin.
1: No es pelen, o les tinguis remullides.
2: Que remullides? No. Jo t'explicaré el cas de les ametlles. Les ametlles les podeu tenir, en podeu tenir mig quilo sempre a punt, tant si voleu de postres com si voleu per les picades a la nevera amb un pot de vidre. Hasta un any els he tingut.
1: Paquita, les comprem en pela, és igual.
2: Les comprem les millors que hi hagin.
1: Sí.
2: Eh? I quan vosaltres les teniu comprades, si és un quart de quilo, si vols més, sí. I tu, quan arribes a casa teu, els poses en un pot de vidre i a la nevera.
1: Sembla que hagin de quedar humides.
2: No t'ho creguis.
1: Clar, el vidre segurament pot
2: no
1: ser...
2: No t'ho creguis. Aquest dia vaig trobar una senyora, diu, no sap l'alegria que tinc perquè sempre tinc ametlles a casa.
1: Bueno, esclar, amb aquest sistema és allò que no hi ha el problema...
2: I creieu-me que és ben segur, eh? Però ben segur, vosaltres, ja us ho dic, hasta mig quilo. Jo he tingut mig quilo i mig any.
1: És a dir, després...
2: I és intacte. I quan en tens alguna que no te s'apela, és molt senzill de pelar-les.
1: Ui, a veure, Paquita.
2: Llavors agafeu aigua, tu agafes les ametlles, per exemple, que necessites per fer la picada. I si en trobes alguna que no les pots pelar, la poses en un pot. La vas posant en el pot. I llavors hi poses aigua. Aigua calenta.
1: Uh-huh.
2: I, però saps el que són 5 minuts? Les pelaràs totes.
1: Què diu, Paquita? Pues és un truquet més boquet, eh?
2: Es pelen a l'instant.
1: Perquè n'hi ha alguna que al final, doncs, mira, a veure, dius, l'acabo de deixar-la aquí o me la menjo, no? I al final...
2: Sí, no t'ho creguis. No hi ha cap necessitat, perquè marxa de seguida. Nosaltres en havíem pelat moltes.
1: Ui, tant. Se saben el tàctic, no? Sí, perquè moltes aquesta pell queda, doncs, no sé el per què se'ls hi queda tan agafada.
2: I la picada sense ametlles, tant si és tripa i peu, com cap i pota, com peus de porc, totes aquestes picades necessiten moltes ametlles. És el secret de de la bondat, de l'aroma que donen.
1: Paquita, si d'aquestes ametlles que vostè ens ha recomanat que n'hi hem de posar ni unes 15 ni posem més, no passa mai res després, no?
2: No passa mai res.
1: Les ametlles sempre donaran un bon gustet, eh?
2: Les ametlles sempre us donen el gust.
1: I ben breu meu, el pebre blanc amb el pebre negre, bueno, és bé, com hem dit, per la fortor, perquè pica molt, però...
2: Llavors no n'hi posis tant.
1: Vaja,
2: així és com el blanc... Ja n'hi pots posar una
1: sí,
2: mica,
1: sí.
2: No pica ni una quarta part. Amb el negre ets d'anar una mica al tanto.
1: Uh-huh. Molt bé. Aquí anem a repetir els ingredients doncs, d'aquest plat, aquests alls rossejats de pescadors. Els ingredients.
2: Sí, senyor. Doncs mireu, aquells 15 grans d'alls pelats,
1: uh-huh.
2: I sencers, no cal que els tritureu. Els 8 talls de rap. Els 4 llesques de pa, de barra del mig, Això és el mateix que encara que n'hi poseu 5, és igual, si no són tan grosses. M'entens? Llavors, les 15 ametlles torrades, això sí, no els hi estolvieu, eh? Si en vers de 15 n'hi poseu 17, no té res a veure, eh? I el brou, de moment, mig litro de brou, amb el fer la picada, perquè un cop els teniu tot rossejat, passat per l'oli, que diguéssim els alls, les ametlles i el pa torrat,
1: sí.
2: Tot això, quan ho teniu tot ben fregidet, doncs agafeu el mini pimer i amb el patricó.
1: Molt bé.
2: Sí, de moment li poseu el patricó i llavors, un cop ho teniu fet, ja ho sabeu, a la cassola i llavors ja veureu si falta una mica més de suc, perquè heu de tenir en compte una cosa, normalment el rap sempre treu aigua.
1: Paquita, doncs hem de deixar-ho aquí. Moltíssimes gràcies avui, no descuidem-nos del quart d'oli i també la sal.
2: També.
1: I bé, moltíssimes gràcies, la setmana que ve la tornem a esperar.
2: Molt de gust i ja ho sabeu. Pregunteu-me el que vulgueu.
1: Gràcies, Paquita, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Informació, música, entreteniment.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Coneixes algun altre mitjà de transport que es plegui en només 7 segons, es pugui guardar sota la taula i hagi estat fabricat a mà per artesans especialitzats? Et presentem Brompton, la bicicleta que pots portar al transport públic, a prendre un cafè al bar sense preocupacions, guardar plegada sota el teu escriptori i també estalviar espai a casa teva. Amb un pes molt reduït, les bicicletes Brompton estan fetes d'acer o titani i dissenyades per durar molt de temps, mecànica o elèctrica. Tu tries.
2: Des de Brompton et convidem a provar-la gratuïtament durant 24 hores perquè la puguis incorporar a la teva rutina diària i descobrir-ne tots els avantatges. Truca'ns al 936 396 713 per reservar el teu Brompton Day. Repetim, 936 396 713. T'esperem!
3: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
4: 100% Empordà.
5: Aquest matí m'he trobat el Lluís.
6: Com està?
5: Després de l'accident va estar un temps molt desanimat, però avui l'he vist molt millor.
7: Invictes és un servei d'inclusió social que ofereix suport i orientació a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per tota la vida. El servei se centra en tres àmbits d'actuació. L'entorn més personal, perquè la víctima d'accident recuperi l'estat emocional i l'autonomia. L'entorn familiar, fent especial atenció a les persones cuidadores. I l'àmbit social, amb el qual es relaciona el ferit greu per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. Més informació a trànsit.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cremen una estelada penjada a la Torre des Baluart, un edifici del segle XII protegit de Cadaqués. L'Ajuntament ha condemnat els fets i ha assenyalat que es tracta d'una falta de respecte molt greu cap a Cadaqués i cap a tots els seus veïns. I és que hi ha cervells que no tenen remei. La situació dels jutjats gironins varia molt segons el territori. Les dades del Consell General del Poder Judicial del primer trimestre del 2026 mostren que Figueres és el partit judicial amb més assumptes en tràmit i amb la taxa de congestió més alta de la demarcació. En canvi, Girona és el que rep més casos, mentre que Olot destaca per ser el que més redueix la bossa pendent i el que presenta els millors indicadors. La barema a l'Empordà, indicador del canvi climàtic. Ha estat una anyada climatològicament caòtica. Les temperatures han estat un 12% més altes que la mitjana del 2007 al 2025.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: I parlant d'emocions...
3: 15.
4: Sintonitza l'emissora on la bona música mai s'apaga. A Ràdio Vila-sacra...

0: En Víctor i en Javier són més hàbils amb l'esquerra que amb la dreta, un detall que, tot i semblar menor, condiciona el seu dia a dia en un món dissenyat majoritàriament per als dretans.
1: El més destacat, que això crec que m'acompanyarà tota la vida, són les tisores. Vaig de fer moviments estranys, força, més del compte, perquè si no, no aconsegueixo tallar.
2: Que jo no ho sabia, però els vanos està fet per persones dretanes i també hi ha vanos per persones esquerranes. I l'altre dia el vaig trobar amb la dreta i dic, ah, ara sí que això fa bé.
0: El cervell d'un esquerrà, l'hemisferi predominant sol ser el dret. Tot i això, la ciència encara no sap per què hi ha persones esquerranes i dretanes. La psicopedagoga i professora a la UOC, Silvi Pérez, explica les hipòtesis sobre l'organització de la lateralitat.
3: Sabem quan passa, que és en el moment que s'està formant el cervell i és en aquest moment que la lateralitat ja es comença a estructurar en la manera com es relaciona l'hipocamp, que és una estructura del cervell, amb la resta d'àrees, però no s'acaba de saber exactament per què existeix o què ho fa.
0: El Dia Internacional dels Esquerrans se celebra des de 1976, una efemèride per recordar que la diferència, lluny de ser un inconvenient, pot ser motiu d'orgull.
4: Pensa, pensa.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Passant julent sembrant que toca el piano.
4: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra,

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula escola i aprendre. Per escola entenem el lloc on s'ensenya o es comuniquen coneixements. Quan diem que algú forma o fa escola, ens referim al fet que aquesta persona té seguidors o deixebles. Si falteu a escola, voldrà dir que feu campana, feu fugina, llobada, rodó, toris, fotja o safrà. És a dir, voldrà dir que no hi heu anat i que us heu agafat festa. Diuen que sempre plou quan no hi ha escola, és a dir, que les coses bones que l'atzar ens porta moltes vegades venen inoportunament, quan no podem aprofitar-les. I si sou extremadament pacient, us diran que teniu més paciència que un mestre d'escola, que teniu més paciència que un sant o que Job. L'àvia, que no havia tingut l'oportunitat d'aprendre de lletra, em deia sempre que ell havia tingut l'escola del món. És a dir, allò que fa aprendre especialment per experiència. I és que cada dia se n'aprèn una de nova.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Notícies en xarxa.
1: La Seu d'Urgell ha inaugurat una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
2: La idea doncs és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre per motius diversos doncs, hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
1: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
3: Notícies en xarxa.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: creades amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Cada vegada som més. En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.
1: Apuja el volum.
2: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
3: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora després de quedar amb el teu api per anar al nou restaurant i...
2: Iaia, no dius pas podem tot?
3: Sí, que puc, sí que puc.
4: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
4: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
5: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
6: El programa dels diumenges a les 9 del vespre. És tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
7: Els dissabtes al matí, Ràdio Vila-sacra per poder sentir.
8: És entreteniment.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: saps què? L'èxit educatiu d'una criatura comença a casa. És per això que cal educar els fills amb hàbits i actituds que els ajudin en el procés d'aprenentatge. Fer-los anar a dormir d'hora, sortir puntuals i ben esmorzats de casa, planificar el seu temps, és tan important com comunicar-s'hi i saber els seus interessos acadèmics. Els pares han de procurar que els nens facin els deures, si pot ser, de manera autònoma. Així agafaran responsabilitats. També els poden ajudar fent-los aplicar a la vida quotidiana allò que han après a l'escola. I és que pares i escola comparteixen un mateix objectiu, l'èxit educatiu del fill. Per això cal assistir a les reunions al centre i mantenir un contacte periòdic amb els tutors. I saps què? El web Família i Escola, si ets pare, t'aportarà tot tipus d'informació, orientació i recursos per al procés educatiu dels teus fills. Saps què? Per a la formació d'infants i joves, la complicitat i la sintonia entre escola i família és indispensable. Generalitat de Catalunya.
1: 16 jutges d'un jutjat, menys el fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els 16 jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
2: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem és tota una carta d'amistat als nostres companys de classe. Ara, quan el sentiu, segur que us farà recordar com són cadascun d'elles i d'ells.
5: Hola, sóc la Maria Cabezuela Costa. El poema que he escollit es diu Els nens de la meva classe i ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'ha intrigat el títol. Els nens de la meva classe. La meva amiga Elena és una bona nena i en Frederic és el meu millor amic. La Ramona també és prou bona minyona. I la Carlota, ah, quina xicota la Carlota. Però la Carla no hi ha per on agafar-la. I no us dic d'en Ricard, que en té ben fart. La Camila vol seure sempre a primera fila. Amb l'Eduard, que no es despenja de gaire alt. I de fet s'estimaria més ser a la darrera fila, perquè la mestra l'ha pres per cap d'esquila. El preferit de la mestra és en Silvestre, però a mi al costat

0: mal dit. El Jordi vol tocar el clavicordi i en Martí ja esgarrapa el violí. La Rosa és flasca com una mala cosa i la Laura no surt al pati per no caure. En Salvador té mans de boxeador i es tomaca en Joan, que sembla molt més gran. La Laia és una bona paia, però es fa amb la Mireia, que té molt mala gèlia. La Caterina sempre és rodrina, perquè el Montserrat l'ha mossegat. I en Llorenç sempre ha de ser diferent dels altres nens. I jo... doncs jo... jo m'ho miro tot com si no fos prou de debò. Miquel Desclot.
1: Quin poema més entretingut, Aixa. Moltíssimes gràcies per recitar-lo amb tanta estima. L'estima per la teva classe. Fins al proper Embaladits. Adeu.
0: Adeu, Embaladits.

0: Ara, a la casa dels avis,
1: escolteu això.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
0: Ai.
3: I ara? En quin pis vius? Un segon.

0: Vols ser important, famós, reconegut i no saps com fer-ho? Vols que tothom et reconegui pel carrer, demani autògrafs i vulgui fer-se selfies amb tu? Doncs passeja amb un descapotable i repartint bitllets de 100 i no tindràs problema.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: t'estàs fent mal?
1: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
0: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
2: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: en el 107 de la FM.
1: L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. Per això, ha de ser saludable per mantenir un bon estat de salut. S'ha de procurar menjar variat, amb moderació i de manera equilibrada, perquè cap aliment conté tots els nutrients. La piràmide de l'alimentació saludable aconsella sobre les proporcions dels diferents aliments que cal incloure a diari. És convenient que n'hi hagi de tots els grups, cereals i fècules, com el pa, l'arròs, la pasta o la patata, fruites i verdures, llet i derivats, carn, ous, peixos, llegums, oli i fruita seca i aigua per beure. Les carns grasses, les begudes ensucrades, els dolços i les llaminadures s'han de consumir amb moderació i de manera ocasional. També és important com i quan es mengen aquests aliments. Cal evitar els excessos, fer tres àpats principals al dia i menjar quelcom lleuger a mig matí i a mitja tarda. Cal menjar a poc, acompanyar els àpats amb aigua i mantenir una certa regularitat en els horaris, així com no saltar-se'n cap. És important fer un bon esmorzar per començar el dia amb energia i aquest àpat és aconsellable que inclogui làctics, cereals i fruita. Utilitzeu oli d'oliva per cuinar i sistemes de cocció més senzills, com la planxa, el vapor, el bullit o la papillota. A part de l'alimentació equilibrada, és molt important l'activitat física. Cadascú ha de realitzar aquesta activitat física que més s'adapti a les seves necessitats. Per a algunes persones, serà realitzant algun esport i d'altres sumant diverses activitats de la vida diària. Recordeu adaptar la vostra alimentació a la qualitat d'exercici que realitzeu. I sobretot recordeu que el sedentarisme augmenta el risc de patir diverses malalties. Per millorar la nostra salut, doncs, és bàsic menjar saludable i moure'ns.
2: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Intervenen a les costes gallegues un veler que havia sortit de Roses amb 2.000 quilos de cocaïna. El Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha desarticulat un grup que facilitava embarcacions per transportar droga i detenen a Girona el líder de la trama. Una baralla entre joves al Parc Bosch de Figueres deixa un ferit greu que va ser atacat amb un matxet. El noi, de 17 anys, va haver de ser operat d'urgència i la policia investiga els fets. Detenen a Figueres un multireincident per dos robatoris amb força en cotxes. Els agents el van arrestar dos dies consecutius. Torna a estar al carrer.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
2: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
3: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
4: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
5: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: En el 107 de la FM...
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: i parlant d'emocions.
1: 43.
2: Exacte.
3: Continguts en xarxa.
4: Cuina, la bona cuina. Amb la Maria.
5: Hola. Bueno, doncs mira, us explicaré algo de la cuina, de lo que jo sàpiga. L'última cosa que he fet ha estat... Bé, he fet unes quantes vegades, però l'últim cop que vaig fer-ho és el pollastre farcit, que el desosso, li trec tota la, la pell i la carn i queda tot l'os sencer, i el pollastre també queda ben obert. Després el relleno, el poso a la taula ben estirat i li poso, bueno, el que es vol, botifarra picanta, olives, bolets, bueno, una sèrie de coses de lo que agrada més a la casa o així. Després l'embolico ben embolicat, bueno, ben posada la carn, ben posada i lligat com si fos un rodó de vedella, i allò rostit, enrostit al forn a poc amb la ceba i tot el que estic acostum de posar, si la ceba, l'all, el porro, la carrota, i bueno, i sal i pebre, això és clar, com tot l'altre, a dintre i a fora. I si agrada una miqueta de llor, una fulleta de llor en el rostit, jo no n'hi poso, però hi ha gent que sí. Doncs allò, un cop està cuit, es punxa per saber si és cuit, està bastantes estones al forn, igual, no sé, unes dues hores o així. Després es treu, es deixa refredar, quan es veu que és cuit, jo el punxo amb un punxó, i quan no surt res de sang de dintre, és que ja és cuit. I el dia següent, quan ja és ben fred, tallar-lo a rodones, a rodones, a rodones, ben posat en una plata. Ah, ja ho bullit, també hi poso, que m'he descuidat de dir-ho. Que surt llavors de color, surt molt bonic, molt bonic. I posat en una plata, fer una mica de picadeta amb el suc de rostit i la carrot i així, tirar-li una mica pel cim, i després, quan és l'hora de dinar, un momentet abans, tenir el forn calent i posat a escalfar allà al forn. I, bueno, jo m'aixec aquest dia i va tenir un èxit fabulós. De veritat que ja és bo, eh?

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: La vida és meravellosa. Creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, a riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada most i la felicitat es serveix en

Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: Notícies en xarxa.
1: El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. L'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
2: L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
3: La xarxa de comunicació local.
4: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs, ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
5: Això sí, fets, que la paraules està a la comunicació plena.

0: indústria que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: Queda't amb el millor.
3: Seleccions Ràdio Vilasacra. Tot és més bo.
4: El rei de la rajola. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
5: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Cires i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
6: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
7: Qüestions lingüístiques.
8: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vilasacra.
9: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
10: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
11: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. A veure si puc parlar perquè encara no havia parlat. Ja has posat la cançó de la Mercè? No. Aquella, un clocà d'ulls, que és el seu cumpleanys.

0: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
1: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena. Hey!

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní farà una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulilles a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha la Torre del Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Geltrú, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables, tot el que surt és visitable, i a més jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas per tot el litoral, que penso pot interessar molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha totes finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
7: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
8: Compartint emocions.
9: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
10: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
11: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
12: Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: tal.
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
7: Socorro! Socorro!
8: Es prega a qui ha perdut deixalles al mar que les vingui a recuperar i se les emporti a casa seva. Hi ha lavadores velles, pneumàtics a dojo, bosses de plàstic a tones, fins i tot un cotxe rovellat. Que se les fiqui al menjador de casa seva, al costat de la tele, segur que quedarà preciós.
9: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 972511268.
10: Això és Ràdio Vilasacra.
11: Wow.
10: Que no et confonguin.
11: Au,
12: mira. Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Vende i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des dels Sendes, on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
2: Sendes.
3: L'heu vista segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
4: Caminar pels entorns de la cartoixa Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb la qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant pues, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el que havia de ficar va ser una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim dos cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
3: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
4: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres i un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en Priorat és moltes coses però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus de procedència, edat i condició física.
3: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
4: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat, en alguns casos amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers, i que a mesura que anem pujant el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs hi ha molt, molt d'esforç, hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
3: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret, i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
4: La Font Pregona és, naix allí a peu del Montsant, i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa, amb aquests anys de sequera petit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest català antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo, i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. És a dir, el monestir es vesteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
3: Seguim avançant, i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
4: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari, i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé, quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per arrebossar les parets, per la construcció.
3: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
4: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del Priorat, i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és a poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí, i que ens permet fer aquest tast de les diverses varietats d'oli d'oliva.
3: Anem a pams. Tot i que el rellançament del Priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al Priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
4: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del Priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola, que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del Priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim, és un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del Priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
3: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el Priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
4: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com les vinyes, no?, en muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals, i amb un mosaic agroforestal donar el valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé la requina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossant, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
3: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
5: Ah, Maria, Déu, guard, com anem?
3: Trobàvem a faltar a Maria ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
5: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
3: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, eh? Podríem dir, la muntanya sagrada, eh? Dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
5: Això mateix,
3: eh?
5: Anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que en el cap d'uns 500 metres ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i per un camí senyalitzat remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sendí local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
3: Mediterrani pur, bàsicament.
5: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Als trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
3: Sí, no va a la bada, eh? Allò de mirar a terra.
5: No va a la bada, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès avall per perdre un centenar de metres fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'ermita cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals, escalonades, formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sendí local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sendí local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola, i si volem emocions, per la dreta, tornem a deixar el sendí local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el Camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll de Cabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, Lordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostre, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
3: quin muntanyam, mare meva,
5: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sendí local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
3: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica, i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
5: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
3: Desnivell.
5: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
3: Temps.
5: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
3: Grau de dificultat de l'1 al 5.
5: Doncs aviam, 1 i mig sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3 sobre 5, si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
3: Cartografia.
5: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
3: I a internet.
5: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
3: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
5: Salut i República.
3: I els darrers minuts de programa Descobrim Món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la vuitena meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W baixa.

0: Paine a mi m'agrada molt, és, hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses torres del Paine, hi ha els cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial, Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W, perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les torres, hi ha el Lago de les Torres, i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Refugi Chileno, ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos, que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugio Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordenfjell, i aquí van passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. D'aquesta vall vam poder arribar fins al campament o Mirador Britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al Mirador del Francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà, que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey. Però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes en una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus de les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Poe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquell llac POE i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més, potser per mi, són els Cuernos del Paine. Aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
2: Ai! Saps que Ràdio Vilasacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: marxa. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Rialles per la meva mare.
2: No, no, ja.
1: Pel meu germà. Oh, oh. Pel petit de la família.
2: I d'allò.
1: Pel meu xicot.
3: Pela marinera.
1: I per les meves amigues.
4: Una aventura en família.
1: Original?
5: Sí.
1: Única?
5: Sí.
1: Creativa?
5: Sí.
1: Entenedora?
5: Sí.
1: Divertida?
5: I tant.
1: Intel·ligent?
5: Molt.
1: Innovadora?
6: La principal.
7: A més...
8: sensacional.
7: Ei, a l'Alt Empordà.
0: Ah, quina sort!
9: Un espai de 5 estrelles.
10: És tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: La ràdio, quan tu vulguis.
1: L'equip de dones i homes que us acompanyem
2: des de Ràdio Vilasacra, l'emissora de casa.
1: Volem aprofitar per agrair-vos que confieu en nosaltres per informar-vos i acompanyar-vos.
2: Segon a segon, minut a minut, dia a dia, 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, 365 dies l'any.
1: I és que sense vosaltres, sense l'audiència, la nostra feina no tindria cap sentit.
2: Sincerament.
1: La ràdio per nosaltres té tot el sentit del món i més. És una part indestriable de les nostres vides professionals i personals. I us ho volem fer saber sota la premissa de Salut i Ràdio.
3: Sense cap mena de dubte, la ràdio ha estat per mi la segona casa, el mitjà que m'ha permès formar-me, observar el món el més a prop possible, en algun cas fins i tot recórrer-lo, per intentar entendre'l i explicar-lo amb una espurna de màgia i de misteri.
4: Per mi la ràdio és com casa meva. Igual que a casa, m'hi passo moltes hores i he viscut bones i males estones. I he conegut molta gent, i he après i he ensenyat tot el que sé. I al final, igual que a casa, hi sé estar còmode i me l'he fet meva.
5: Doncs per mi la ràdio és un laboratori d'idees. És intentar explicar amb ordre el caos. És un comitè de bastards educats, de gent incòmoda i irreverent, que és difícil de mantenir, però important de preservar.
6: Per mi la ràdio és creativitat, és informació, música, imaginació i entreteniment. Són paraules, sons i silencis. És un mitjà de comunicació molt proper que arriba a tothom i a tot arreu. Sempre és allà. És la millor companya de viatge i la banda sonora de la meva vida i de la de molta gent. Visca per sempre la màgia de la ràdio.
7: La ràdio fa companyia i, a més, és un mitjà de comunicació força respectuós amb el medi ambient, ja que no cal gastar tinta ni paper com els diaris i tampoc té el consum energètic de les pantalles de televisió i internet.
8: La ràdio és llengua i música. És utilitzar la veu per donar veu als altres. És assenyalar la pluralitat. La ràdio és un tall de veu de 15 segons, precís i encertat.
9: Just turn on the radio. Per mi la ràdio és informació, és màgia, és companyia, coneixement, molta música, imaginació i joc. Em permet somiar amb els radioteatres, descobrir llibres, artistes de tota mena. M'explica històries quan soc a la cuina, m'acompanya quan viatjo i em permet jugar amb els sons i les veus quan creo reportatges.
10: La ràdio és, per mi, adrenalina, és informació i últimes hores i és la proximitat d'explicar-ho amb paraules, sons i silencis. La ràdio és aprendre cada dia de persones que deixen que t'hi acostis per explicar-te les seves històries.
11: Per mi cada dia és el dia de la ràdio. Si no hi estic treballant, sé que l'acabaré escoltant a una hora o altra del dia. La ràdio sempre m'ha acompanyat i no hi ha cap altre mitjà que senti més proper.
12: Una veu que t'arriba, sintonies que et transporten, un silenci que et posa en alerta, el batec de l'actualitat, música, diàleg, reflexió, rialles i des de dins el privilegi i la responsabilitat.
13: La ràdio per mi és companyia, la companyia que em feia de petita a casa a les tardes quan tornava de l'escola, també ja de gran en el meu dia a dia. És màgia també, perquè crec que té la capacitat de fer evocar els paisatges més meravellosos com no pot fer cap altre mitjà de comunicació. I per mi també és responsabilitat i és informació tota la meva vida.
14: La ràdio, pura màgia, però sense que et condemnin per bruixeria. Fas de Harry Potter, amb persones que tens en sintonia. Són lluny, però et senten a prop. Dit com un encanteri de l'escola de bruixots a Hogwarts. Viva ràdio in aeternum. Llarga vida a la ràdio. Make me your radio
1: and turn me up when you feel... La ràdio és vida i autenticitat, perquè, si vols, pots despullar la realitat al segon.
15: Per mi, la ràdio significa música, ritme, veu, silenci, imaginació, creativitat, riure, aprendre, adrenalina, treball en equip, companyia.
16: La ràdio, per mi, és vocació, la meva segona casa. És música, desconnexió, família i feina en equip. La ràdio m'ha donat els millors moments i m'ha fet sentir realitzada com el que sóc.
17: La ràdio és feina, sí, però també és lleure, és companyia i gairebé malaltia o sense el gairebé. És posar-la tot hora, abans per FM, ara pel mòbil, abans amb auriculars que s'endortolligaven, ara sense fil i discrets. En directe o per podcast, beneït servei a la carta. Orgullosos de fer ràdio i de defensar aquests colors.
18: La ràdio és per mi un bon dia a dia, moltes hores de música i ara notícies, però sobretot és immediatesa, companyia i servei públic.
19: Yeah. Truca'ns

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Qué bobo. Va, anem a fer l'animal.
1: Ah, sí.
0: Bueno. Confirmat. Original?
2: Sí.
0: Única?
2: Sí.
0: Creativa?
2: Sí.
0: Entenedora?
2: Sí.
0: Divertida?
2: I tant.
0: Intel·ligent?
2: Molt.
0: Innovadora?
3: La principal.
0: A més...
4: Sensacional.
0: Ei, a l'Alt Empordà.
2: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
7: Jo m'hi apunto.
8: RadioVilaSacra.cat.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Entren de matinada en una empresa de Vilamalla i s'enduen un remolc carregat de productes tèxtils. Els afectats demanen ajuda per localitzar-lo, mentre els Mossos investiguen el robatori. Els delinqüents han perdut totalment la por perquè entren i surten de presó fàcilment. 5 detinguts, 4 d'ells menors, per assaltar amb navalles un jove que anava a l'estació de l'AVE a Figueres. La víctima va ser abordada pel grup i li van robar el rellotge, la cartera, 150 euros, una motxilla amb un portàtil i una cadena. Un intern de la presó de Figueres agredeix dos funcionaris i un d'ells acaba de baixar. El pres, de 27 anys, va colpejar el cap de mòdul. UGT alerta de la massificació del centre i reclama més personal, ja que la situació a les presons està totalment fora de control.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
3: Ole!

0: Notícies en xarxa.
1: A l'Empordà, el debat gira entorn de la seguretat, concretament de la de l'AP7, on denuncien la presència constant de bandes organitzades i, de fet, demanen un pla de xoc urgent. Pere Iglesias, un pla de xoc amb més Mossos i també amb més videovigilància, oi? No sé si em sents?
2: Efectivament, hola, Jèssica. La diputada de Junts, Sònia Martínez, antiga alcaldessa de la Jonquera, ha defensat en la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya una proposta per reforçar la seguretat de l'AP7. Martínez diu, l'AP7 del seu pas per les comarques de Girona s'ha convertit en un corredor de la impunitat. Escolteu, si us sembla bé, una part de la seva exposició davant de la Comissió del Parlament.
3: La pròpia unitat operativa de mobilitat dels Mossos d'Esquadra té identificats un centenar de delinqüents que operen de manera sistemàtica, punxant rodes, roben a benzineres, sostreuen combustible. Saben com fer-ho, saben on fer-ho i massa sovint també saben que no passarà res. Però qui en paga les conseqüències? Doncs principalment parlem de persones grans, també de turistes que arriben a Catalunya i que en comptes d'una benvinguda doncs pateixen un robatori. Per tant, això no és només un problema de seguretat, és també un problema de reputació. Les comarques gironines viuen en bona part del turisme i la percepció d'un territori on et roben només creuar la frontera és una realitat que perjudica directament el nostre principal motor econòmic.
2: La diputada reclama més presència policial i un pla de biovigilància. Escoltem les seves demandes i reclamacions davant de la comissió parlamentària.
3: Primer, demanem reforçar els efectius de la unitat operativa de mobilitat i la unitat d'investigació especialitzada en aquests tipus de delictes a la P7 gironina, perquè la presència policial sabem que és el primer element dissuasiu. També demanem un pla específic de videovigilància i controls aleatoris, amb implicació també de les empreses de les àrees de servei. Demanem campanyes de prevenció en diverses llengües per alertar els turistes i demanem recursos tècnics i recursos tecnològics pels Mossos d'Esquadra.
2: Certament, a les comarques gironines hi ha una preocupació per aquest tema i la diputada Sònia Martínez se n'ha fent ressò. Demana que les persones que circulen per l'AP7 estiguin segures i que se sentin ben acollides a les comarques gironines.
4: Tu pots ser part del canvi.
5: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
4: Tu pots ser part del

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

Arriba la gran Oktoberfest d'Empúria Brava. Del 24 al 27 de setembre, la plaça de les Palmeres del Club Nàutic s'omplirà de cervesa, música, gastronomia i el millor ambient alemany. Dijous i divendres, de les 8 de la tarda a les 12 de la nit,

0: Per què se'ns fa difícil llegir poesia? Aquesta pregunta és el punt de partida del poeta Josep Pedrals en el seu assaig Poeticismes, un llibre on combina articles, reflexions i experiències sobre l'acte de llegir i crea versos. Montse Soto.
1: Concebut com un manual que inclou una recopilació dels seus articles publicats sobre el fet poètic, Poeticismes és un volum on Josep Pedrals alerta sobre els motius que sovint fan que molts lectors i lectores de novel·la posin una barrera davant la poesia.
2: Que molt sovint et poses una pel·li que no saps si t'agradarà. Que moltes vegades vas al teatre sense saber ben bé si allò et farà gràcia o no. I amb la poesia ningú no fa ni aquest primer intent. Llavors, jo crec que una mica el que passa és que ens posem a llegir la poesia quasi com si fos un examen i ha de ser un plaer.
1: El vincle entre poesia i el poder transformador de la paraula, la realitat que ens dona la poesia lluny del que ens imposa l'algoritme i el plaer de les petites coses són altres temes que aborda aquest Poeticisme.
2: Amb el telèfon o amb les pantalletes, les coses no tenen ni olor ni tenen tacte, és tot... I a mi m'agrada això, que les coses siguin reals. Llavors crec que tard o d'hora tornarem tots a aquesta realitat.
1: Poeticismes, de Josep Pedrals, editat per Arcàdia.
3: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
4: Sense de la freqüència modulada.

0: música, entreteniment.
1: T'entretenim i et fem companyia al 107 de la FM, la teva ràdio local.

0: teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
3: Trailer for sale or rent.

0: corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
1: Home, sí,

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Ràdio Vila-sacra,

0: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972-510452.
1: Mare meva, quin somni!
2: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
3: Pareu bé l'orella. Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
1: Roger Pedrosa amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
0: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: què Ràdio Vila-sacra és el que és?
1: 1, 2, 3, raona un cop més.
2: Música seleccionada, al detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
3: Mira, ens encanta i ens agrada la seva naturalitat.
2: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
3: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
2: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
3: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
2: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
3: Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
4: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
5: Com et quedes?

les zones de Ràdio Vila-sacra. Tot arriba com sensacions de casa. Entre muntanyes i camps s'expandeix, amb històries que l'ànima encén. A cada cançó i cada paraula, l'essència d'un poble es declara, murmuris de tradició i cultura, que a l'aire troben la seva partitura. Ràdio Vila-sacra, far de llum, que ens il·lumina amb amor i gratitud, teixint llaços entre cors, en aquesta terra plena de calor. Sintonitzats en aquesta freqüència, units en una mateixa cadència, Ràdio Vila-sacra, eterna melodia, que en els nostres somnis encara perdura i ens genera alegria. Figueres, poema de Roger Buch.

0: passar.
1: Aturem-nos un moment i respirem.
2: Els 60.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Desperta! Desperta't! Vine! Vine! Vine amb mi! No tinc pressa. Escolta! Escolta'm! Que no em sents? Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
1: En anteriors capítols de...

0: Perdó. A veure, no ploris. Mira, això ara agafem i ho arreglem ara mateix.
1: Molt ben dit.
0: Molt bon lideratge. Fes un cop sobre la taula.
2: Ai, quasi se m'oblida.
3: Crac.
4: Que bé.
5: Doncs va. Yeah,
6: yeah. I'll play that guitar-zy. That's my kind of music, honey, 'cause I...

Get back in there, Z. There you go. Now, who is...

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que poc semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà, capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
5: Jo m'hi apunto.
6: RadioVilaSacra.cat

és tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: No et preocupis, dels que no se n'assabenten, tu assabenta't.
1: Mmm, que bo!
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil·la.

0: 2, 1 i acció.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Xavier, són molts anys que fa que acompanyes d'alguna manera, directa o indirectament, la sintonia de la meva vida. I escolta, simplement donar-te l'enhorabona per la teva professionalitat, per la teva sensibilitat, per la teva creativitat, per la teva capacitat de treball, per la teva capacitat de... Li has donat la volta que li has donat, has sabut matitzar amb els teus aromes, i bueno, simplement agrair-te per permetre compartir-ho, agrair-te per l'acompanyament. Gràcies per fer-me adonar que m'estic tornant gran i que d'aquí un temps tu deixaràs d'estar a la ràdio, segurament, perquè és el que correspon i el que et toca i el que et mereixes. I doncs la seguirem fins al dia que toqui.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.

0: Ara, tota la música dels 50 als 70.
1: WhatsApp de ràdio Vila Sacra 656. De nou, 70, 62. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
2: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció.
2: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
3: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
2: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la delegació del govern espanyol, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
4: Com pot ser? Amb la quantitat de lestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més, no entenc com el món pot anar tan malament.

0: i tu.
1: Ràdio Vilasacra i Punt.
2: Així sona.
3: 012, la millor resposta.
4: Has vist el Biel? Des que es va fer de cultura jove, no para mai per casa.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
5: Com que el Biel aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Cap de setmana memorable?

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Pareu bé l'orella.
2: Contestador 972-51-1268.
3: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
2: WhatsApp 656-1970-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Arthur Clarke, escriptor de ciència-ficció i autor de 2001, Una odissea de l'espai, deia que qualsevol nova idea molt potent passa normalment per tres fases. La primera, quina bogeria, deixeu-me en pau. La segona, bé, no està malament, és interessant, però hi ha altres coses prioritàries. I finalment, la tercera, jo fa molt de temps que defensava aquesta idea. Avui vull parlar d'una idea que no és que sigui nova, però sí que fa poc que s'ha incorporat als cercles de debat d'actualitat: la creació d'una renda bàsica universal. El dret universal a rebre un ingrés pel sol fet d'haver nascut, universal de totes les persones, individual de cada persona, no de les famílies, i incondicional, sense cap obligació a canvi. Aquest fet deslligaria la idea d'ingrés de la del treball i plantejaria la necessitat de fer una redistribució de la riquesa real per tal de finançar-la. El debat hi és, i ha arribat a la premsa: New York Times, The Spiegel, Le Monde, The Wall Street Journal, i quan se'n parla tant, no tothom a favor, evidentment, potser hem de pensar que alguna cosa està a punt de passar. Fins i tot s'han fet alguns experiments a la Índia, Namíbia, Finlàndia, on s'ha demostrat que és una idea d'empoderament per a les dones i que augmenta la percepció de benestar i salut dels ciutadans. Aquesta és la idea: un ingrés universal sustentat amb impostos. Hi estaríeu d'acord? Penseu-hi, amb tots els pros i contres. De moment encara és una idea delirant per un futur incert, de moment. I m'acomiado amb una altra cita de Clarke: l'única manera de descobrir els límits del possible és aventurar-se cap a l'impossible. Perquè tots els avenços, un dia, van ser utopia.
5: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107FM, ara i sempre, la teva veu.
7: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
8: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
9: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
10: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Vacunarse a Saba es un win-win.
1: ¿Un què?
0: Un win.
1: Un o dos.
0: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
1: Apa, quin win!
0: Doble win, doble d'avantatges.
2: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.

0: Notícies en xarxa.
1: Els Mossos han detingut la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per una presumpta estafa de 2 milions d'euros. El cas ja acumula prop de 400 denúncies dos mesos després de que sortís a la llum. Alguns dels afectats van pagar per unes vacances que en molts casos no van arribar a gaudir. Altres explicaven que els van cancel·lar els viatges i no els van retornar els diners, o que, tot i haver pagat, no tenien ni els vols ni els hotels reservats.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Com bé saps, escoltes Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com al 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí! Com?

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres i Roses, entre les poblacions amb més delictes, tot i que milloren les dades de delictes, però repunta el tràfic de drogues. Els robatoris amb força baixen a tots dos municipis, amb la preocupació d'un crim consumat i les baralles. Girona registra el pic màxim de visitants durant la tardor segons les dades dels censors municipals. Les dades recollides pel consistori gironí mitjançant dispositius mòbils confirmen que els excursionistes representen 2 de cada 3 visitants durant els períodes de màxima ocupació a la ciutat. Els jardins de l'antiga presó de Figueres s'inauguraran el 3 d'octubre. L'Ajuntament ha organitzat un acte públic per celebrar el final dels treballs.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

Ens toca lluitar per aquells més vulnerables, els malalts de càncer. Aquells que no només estan preocupats per enfrontar-se a la seva malaltia, sinó també per pagar les factures. En necessitem per poder seguir cobrint les seves necessitats bàsiques gràcies al nostre Fons d'Emergència Social. ASC, Catalunya contra el Càncer. Dona a ASC.es.

Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Notícies en xarxa a Ràdio Vila-sacra.
1: Torna a Empúria Etapes, Empúria Brava, que se celebrarà del 2 a l'11 d'octubre i que enguany arriba als 10 anys de trajectòria. Una proposta gastronòmica que compta amb la participació de fins a 40 establiments, la majoria situats a la Marina d'Empúria Brava i dos més al centre històric de la vila. Entre les 40 creacions hi ha 3 opcions dolces que complementen l'oferta habitual. El format manté el preu popular de 3,5 € per la combinació de tapa i beguda. El públic podrà tastar les propostes i participar en la votació per escollir la millor creació, entrant automàticament en un sorteig de premis. El resultat final per escollir les millors tapes serà una combinació entre la votació popular i la valoració d'un jurat format per professionals de la restauració. Per facilitar el recorregut, els visitants poden descarregar l'aplicació Empúria Etapes, on trobaran tota la informació: establiments participants, ubicació, horaris i el nom de cada proposta gastronòmica.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: I parlant d'emocions,
1: 84.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
4: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra? No.

Tens 40 anys i continues vivint de la mami. Ella et fa el dinar, et renta la roba i en dona sostre? Doncs li hauràs de fer un regal veritablement gran. Convida-la un cap de setmana allà on més il·lusió li faci. Això sí, sense tu.

0: 85.
1: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: És Ràdio Vila-sacra.
4: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
5: Jo m'hi apunto.

0: de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Papa, m'expliques un conte?
3: Maco, maco, perquè sí, sí, sí.
4: Atacant de mi madre, pues yo no sabía eso.
5: Ui, ui, ui, ui.
1: Els 60.
6: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres blinda els accessos de la ciutat amb 30 càmeres lectores de matrícula. És previst que entrin en funcionament al novembre, quan s'hagi ampliat el centre de processament i visualització de dades i imatges a la central de la Guàrdia Urbana. De les primeres dues denúncies a una estafa de més de 2 milions d'euros, així ha crescut el cas de l'Agència de Viatges de l'Escala. El cas va esclatar a principis d'agost amb una vintena de denúncies. Va arribar a prop de 400 afectats i culmina ara amb la detenció de la responsable. La cursa dels jubilats gironins per aconseguir plaça a l'Imserso. En 10 minuts s'omplen el 90% dels destins. Les agències de viatges coincideixen que l'oferta és insuficient davant l'allau de demanda i que molts pensionistes han d'optar per destinacions que no volen.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Els 60.

0: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vila-sacra només sensacions.
1: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.

0: Notícies en xarxa.
1: Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries i més de la meitat en fan molt poc ús. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris i això indigna l'associació que aplega aquests habitatges Girona Fèlix Martín.
2: Dels 375 pisos turístics registrats a la ciutat de Girona, un centenar no han fet servir aquest sistema ni una sola vegada aquest any. El porta a porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. I per això l'Ajuntament fa un requeriment als propietaris perquè en donin explicacions i estudia també sancions. Ho ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
3: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús, és a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada del barri vell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar i és això que estem fent.
2: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos turístics que no sempre estan llogats o que sovint les mateixes empreses privades que fan la neteja també recullen les escombraries. Justifica Esther Soler.
4: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor qui agafa les escombraries i les porta i utilitza aquesta targeta. I és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta. No està obrint amb les 10 targetes diferents.
2: Les multes més lleus per no fer servir el sistema d'escombraries a Girona van del 125 al 600 euros.
5: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
6: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben.
3: Els 60.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Obres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.
2: Ràdio i la sacra de l'Alt Empordà al món.

0: més tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
2: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Tanca els ulls. En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
4: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
3: Maset, el vi de casa.
5: Això és Ràdio Vila-sacra.
6: Wow.
5: Que no et confonguin.
7: Au.
8: Mira que bé.
7: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball. L'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpadel.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emociona.

0: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
1: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
2: A Figueres, Avinguda de Roses 35.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme. De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: I avui en aquest espai de l'astrologia per a tothom, primer que res, donem la benvinguda a Montse. Bon dia, Montse.
1: Bon dia, Víctor. Que avui mirarem com són en els diners els diferents signes del zodiac. Com se comporten en els diners. És molt interessant, eh? Ja veràs que és molt curiós.
0: L'ordre és el de sempre, comencem per Àries.
1: Sí, l'ordre és el de sempre, comencem per Àries. Bueno, que ja sabem que és un signe de foc i que té com a regent el planeta Mar. Pues mira, les persones del signe d'Àries no són gens avaricioses ni codicioses, eh? Són persones que per ells els diners tenen el valor de lo que poden aconseguir. O sigui que no valoren els diners, eh? I com és un signe impulsiu, tendrà a gastar més del compte. Per Àries sempre, però ells sempre aconseguiran els diners que necessiten, eh? O sigui que són gastadors, però també són guanyadors. La seva economia no serà mai estable ni organitzada, però en el temps s'aniran corregint. Però penseu que ells igual gasten com guanyen. Això també és bo, vull dir, disfruten de la vida i dels diners. O sigui que ja anireu veient que els signes de foc són d'una manera i els signes de terra són d'una altra.
0: És curiós que jo que deia, sí, allò de que et cremen els diners a les mans vinculat al foc, no, que és l'element d'Àries, diràs que no sé si és casualitat o no, però ja este vincle.
1: Mira, Taure, que és un signe de terra, que té com a regent a Venus, veurem que les persones del signe de Taure són molt rutinàries, eh? No són amics dels canvis, són persones que necessiten una seguretat material, per lo que sempre tindran un raconet, uns estalvis. No arriesgaran en negocis ni inversions, eh? Són molt calmadets, en ells no els vaigues en negocis ni en històries. Si poden comprar un pis o una casa, no viuran de lloguer, eh? O sigui que sabran molt bé com gasten el que en gasten. Tindran una economia tranquil·la. Són també bons negociants i sabran veure les bones oportunitats. I, bueno, gastaran els diners en què? Pues en coses segures, però també en plaers. No oblidem que tenen el planeta Venus. O sigui que per ells els plaers és una cosa molt, molt important, eh? O sigui que es poden gastar, pues, en anar un cap de setmana a un balneari, un lloc on se posen guapos, un lloc on reposen, totes aquestes coses sí que no tindran cap d'això en gastar-ho. Però després s'iran de tindre el raconet. Si està fent algun negoci, en algun Taure. No arriesgarà mai, sempre anirà a lo segur.
0: I com afecta, sí, això al Zaire, com per exemple un Bessons?
1: Pues els Bessons tenen facilitat per guanyar diners, però també els podran perdre en facilitat, eh? Perquè arriesguen bastant. Els Bessons arriesguen bastant. Per tenir ganàncies, poden tenir ganàncies en més d'un lloc, o sigui, poden guanyar diners per diferents bandes, però també els poden perdre per diferents bandes, eh? També són uns que arriesguen. I aviam, el que jo us vaig dient avui, penseu que segons el signe, després hauríem de veure la carta natal de cadascú que té la casa 2, que diguem, el sector 2, que sí, allà tenim els diners que guanyem. Allà verien segons quins planetes tenim o acabarien de perfilar. Però això és una mica una pinzellada en els signes, eh? Vull dir que hi ha molts factors.
0: Molt bé. Passem ja a Cranc?
1: Passem a Cranc, que és un signe d'aigua i que té la lluna com a regent. Pues mira, els diners pels Cranc no són per guardar, sinó per disfrutar-los en els seus, ¿vale? Ja sabeu que els Crancs són molt familiars i tot el que ells poden gastar en la seva família, en el seu benestar, no els dol per a res. Però seran previsors i tindran sempre un raconet pels imprevistos, eh? Tindran una miqueta, no són de grans estalvis, però sempre tindran allò per estar tranquils i segurs. Tindran una economia tranquil·la, perquè els donarà seguretat, i també saben viure amb pocs diners, eh? No necessitem massa els Crancs per a viure. Això també és molt important, eh?
0: Si vols continuar amb els lleons.
1: Sí, busquem el lleó. Un lleó signe de foc, eh? Bueno, això ja mos ho diu tot. I té el sol com a regent. Solen tindre facilitat per guanyar diners. I en grans quantitats, eh? Vull dir, ells els arriben en grans quantitats. Però això... per això no tendeixen a estalviar. O sigui, com ja mos entren, doncs vinga, viurem el present, solen viure el present. Solen ser molt generosos en els del seu voltant, eh? I això et fa que de vegades siguin derrotxons, eh? Que gasten en coses i capritxos, vull dir, són molt capritxosos, això sí. Però, per l'altra banda, tenen facilitat per guanyar diners. El que passa als signes de foc, que tenen facilitat per gastar, però també per guanyar. Doncs, no sé, bueno, bé, eh?
0: Bé, sí, és que tu sempre ho pintes tot bé.
1: Sempre ho acabo bé.
0: Vinga, ara tornem a un altre signe de terra, que a mi també me cau a prop, Verge.
1: Bueno, pues Verge, que és un signe de terra, com bé has dit, i té Mercuri de regent. Són ahorratius, són com a formiguetes, poquet a poquet el raconet. Per ells els estalvis són sagrats i miren de passar en qualsevol cosa abans de gastar-los. O sigui, aquí podríem dir una miqueta estiradets, però bueno, estos prefereixen viure de lloguer i tindre els dinerets al banc per si un dia els necessiten. Mai derrotxaran estos. Pensa que aquí també compta l'ascendent, perquè si és un verge i té un ascendent a un signe de foc, pues sí, ja serà també, la cosa compensarà. Anem a balança?
0: Sí, anem a veure com tenen les coses d'equilibrades econòmicament.
1: Són ambiciosos, i els agraden les coses maques. Tenen a Venus com a regent i això els marca moltíssim. I els agraden les coses maques i la comoditat, sobretot. I això fa que de vegades gasten més del compte. Són poc ahorratius. I estos són poc ahorratius. Però tindran sempre els comptes al dia. Vull dir, allò que dius, no són ahorratius, però el que s'ha de pagar es pagarà. Se pagarà el lloguer, es pagarà tot el que s'hagi de pagar. Si tenen poc, gastaran poc. I si tenen més, doncs gastaran més. També l'equilibri per ells és molt important, i en els diners no és una excepció, és que ells volen sempre l'equilibri.
0: Molt bé, sona bé. Evidentment, balança, doncs, no sé si el signe més equilibrat en este sentit, no? Guanys, despeses, estalvis...
1: Sí, potser sí, perquè gasten, però sempre saben frenar el seu moment, que això és molt important,
0: Escorpí.
1: Mira, Escorpí, que és un signe d'aigua i té el Plutó. Normalment no els faltaran mai els diners, perquè tenen una gran facilitat per guanyar-los. O sigui, per una banda hi ha facilitat per guanyar-los i per l'ascendent també. També tenen facilitat per heredar, o aconseguir diners amb facilitat. És molt llest i sabrà a on invertir. Vull dir que les inversions per ells van bé, poden fer-ho perquè saben com invertir i on invertir. I això de la facilitat per heredar, jo suposo, perquè els escorpies saps que tenen també un magnetisme especial.
0: Ai, és que els escorpies suposo que bueno, tenen facilitats per anar això, no? I si afegixes potser el do de paraula i comunicatiu dels bessons, ja és un guany al 7%. Bueno, ara mos ve Sagitari, que també en tinc uns quants pel voltant, una a l'altre estudi mateix.
1: El Sagitari, foc i Júpiter com a regent. Són persones generoses i despreses, Això sí, això segur que ho has comprovat. Això no vol dir que siguin malgastadores, Els agrada viure bé i això, clar, això costa diners, Però per ells, el que per un altre seria un luxe, per ells és una necessitat. Gasten, però també els saben guanyar. I per això mai els faltaran els diners. O sigui que són persones generoses, si tenim algun al costat ho podrem comprovar, però generoses pels altres i per ells també. Això és molt important,
0: Doncs sí. Sí, sí, no? I fins aquí me quadra.
1: Doncs veus? Vale. Anem a Capricorni. Vinga. Anem a un altre signe de terra, i ahir Saturn com a regent. Són bons administradors, els Capricorni. Tenen gran tendència a l'estalvi, esto sí, Sempre gastaran lo just en cada ocasió. Invertiran en coses a llarg plaç. I es preocupen molt per tindre cobert el dia de demà. A vegades, si tens un signe de foc i tens un ascendent terra, això t'ajuda a equilibrar la teva economia. Aquí ho veríem. Si un signe de foc té com a regent un signe de terra, doncs per una part, bum, vinga, gastarà, i per l'altra dirà, no, gasto tant, però tant és el que estudio, i per al dia de demà. Això també és molt important,
0: Sí, bueno, és que trobar l'equilibri és difícil, també, i cadascú té les seues... A mi, al final, hi ha qui s'ho gasta més en, jo què sé, en sortir a menjar, que li fa més goig, hi ha qui s'ho gasta més en cultura i hi ha qui no s'ho gasta, no? I, doncs mira, a caseta s'està molt bé.
1: És molt important, per això, si un es tira per una banda i l'altre per una altra, que estigui ben avingut i que un escolte l'altre, perquè a vegades això porten a desavenences en famílies o en parelles, saps? Si tu ets de gastar molt i jo sóc d'ahorrar molt, si no mos posem allò al terme mig, mos tirem els trastes pel cap.
0: O que cadascú accepti la realitat de l'altre sempre que no l'arrossegui.
1: A l'Aquari, arribem a l'Aquari, que és un signe d'aire i té Urà com a regent. Els Aquari tenen sempre bones idees, y capacidad para guanyar diners con los consigues son los diners de forma original y fuera de lo común. Son aquellas personas que invertissen en cosas que dius, això, en això he invertit, y al cap d'uns anys nos donem compte que allò és lo que fa el boom aquell de les noves generacions, ¿vale? o de les intel·ligències artificials i tot això. O sigui, algú que per exemple invertís fa, jo que sé, 30 anys en una companyia de telefonia mòbil i dius, "Esto on van això?"
0: Sí. Pues
1: hem acabat tot un o dos telèfons. Pues, Aquari és això, invertirà en coses que la gent diu en això i que després donen facilitats. O sigui que inverteixen en coses que ningú ho faria i ells ho fan i guanyen diners, eh? I els Aquari són sempre molt originals. Bueno, pues després anem a peixos.
0: Vinga, doncs peixos. Si ja acabem en peixos, sí.
1: Peixos, que és un signe d'aigua i té a Neptú com a regent. No són persones molt ambicioses, els peixos, eh? Viuen el dia a dia i no estan massa preocupats per la seva supervivència, eh? Són d'aquells que confien sempre en les coses, que les coses rullaran i rullen, eh? És allò, la confiança que li dones a una cosa, que és lo que és. Sempre se'n sortiran de qualsevol contratemps. I la seva economia, pues, són capaços de viure sota mínims. Podrien ser aquella gent que se'n van, pues, un any a fer un any sabàtic i viuen de lo que troben pel camí, o viuen, saps, d'aquella gent així, una mica aventurers també, eh? Però poden viure sense, sota mínims, no tenen problema. Ho veus que diferents som?
0: Sí.
1: Signe que tenim i tot, sí, la diversitat que hi ha.
0: Sí, cadascú, pues, té el que té i ells li atrau el que li atrau.
1: Sí, és així i ja està. Llavors que cadascú gastarem els diners de la manera que... Mira, mentre no perjudiques a ningú, cadascú és molt l'amo de fer anar a la vida com li vagi bé. Jo penso això, eh? Mentre no perjudiques els del costat. Clar, quan vius en família, quan vius en parella, sí que t'has d'adaptar una mica a la manera de ser, perquè si no, clar, si un guanya per una banda i l'altre gasta per una altra, aquí venen els cataclismes totals.
0: Sí, perfecte, Montse, doncs moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Tant que sí.
0: Perfecte, Montse, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, que els astres us acompanyen. Ei!

0: tarifa pujada, respira, revisa, retroba, renova, reviu, reafirma.
1: 112, telèfon d'emergències.
2: Ajuda! Algú vist una ambulància?
1: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona les 24 hores dels 365 dies de l'any i gràcies a les millores tecnològiques, ara gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per emergències. 112, telèfon d'emergències.
3: Informació, música, entreteniment.
4: I parlant d'emocions.
3: 71.
5: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
8: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
9: Jo m'hi apunto.
10: Radio Vilasacra.cat

0: Radio Vila Sacra tot un invent? Sóc Doraemon i no sé de ben ser.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb finestres que l'any tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert que l'any i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972-84-4211. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
3: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A bon preu i esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.

0: Per un temps, vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: Nits d'amor. Amb el suport de sexydream.es.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El bloc inacabat de la marca de l'AM està pitjor que mai. El buit d'atenció nocturna que deixa el sensellarisme al carrer a Figueres. Netejar o tapiar immobles buits no elimina la necessitat de trobar un refugi. La manca d'un habitatge digne es desplaça d'un solar a un altre. Un centre per a gent sense llar, a Figueres del Viure com puguis. La tarifa mitjana diària per dormir en un llit de la província de Girona passa dels 117 euros de l'agost del 2021 al 159 d'aquest any. Un 35% més. Llançà deixa els usuaris del centre de dia sense transport municipal durant aproximadament un mes. La regidora de Benestar Social, Sònia Serola, assegura que el centre de dia ha informat les famílies i que l'Ajuntament busca una persona que cobreixi l'absència del conductor habitual.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Manolo, que llegamos tarde.
2: Yo volteo.

0: 58.
1: Ai, per fi a casa.
2: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
1: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A l'Heroi Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Aprofita els últims dies.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors 649 125 865, o al Josep 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt.
4: Notícies en xarxa a Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà.

0: Empordà i pel món.
1: La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic. Ja té 9 estacions a punt i ha demanat a la Generalitat una nova línia de bus que les connecti perquè tant visitants com veïns la puguin utilitzar. Bert Artigas Fontàs.
2: Fa 3 anys que una línia de bus que connecta Olot amb Santa Pau i les Preses permet, per exemple, visitar la capital i la Fageda d'en Jordà sense haver de desplaçar-se en cotxe. Ara, des del Consell Comarcal, han demanat a la Generalitat una nova línia de bus que enllaci Olot amb altres municipis com Montagut, Sant Joan les Fonts o Castellfollit de la Roca, també amb diversos espais naturals. Albert Danés és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
3: Que puguin utilitzar la gent que ve de turisme a la comarca, però que també se'n benefici al públic local, la gent que viu a diferents municipis. Al final és una taxa molt econòmica, que és 2 euros al bitllet i pots fer els viatges que vulguis durant tot el dia, i crec que hi ha d'haver l'aposta per joves, hi ha d'haver l'aposta per gent gran, per desplaçar-se a la capital.
2: De fet, en aquests municipis ja han adequat 9 espais gràcies a un fons Next Generation amb estació de bus, aparcament dissuasiu per cotxes i també per bicicletes.
4: Fas un sopar amb nosaltres?
5: Sí!
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens? A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Senyors passatgers, l'autocar amb destinació Begur sortirà immediatament des de l'andana número 1.

0: 4.000 habitants. Alçada sobre el conjunt de turons del massís de Begur, la vila es vertebra al voltant del castell homònim del segle VI abans de Crist. Conegut per unes cales amb identitat pròpia, el litoral del municipi queda perfectament enllaçat pels diversos camins de ronda. Els begurencs us donen la benvinguda. Gràcies per haver viatjat amb Sarfa.
1: Eugeni Pibernat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: És aterrar a Begur i veure que les cases, els carrers del poble són diferents. A què es deu, això?
2: Doncs sí, la característica de Begur és que, degut a la immigració de la gent de Begur cap a Cuba, doncs al tornar, els que es van fer rics van fer una sèrie de cases que en diem les cases indianes, i que tenen una característica, com són les voltes, i bé, doncs donen una fisonomia especial a les cases de Begur, o algunes de les cases de Begur, les diem les més destacables.
1: Mm-hmm. Clar, de fet, vostès tenen una setmana dedicada als indians, uns dies dedicats als indians.
2: Sí, normalment el primer cap de setmana de setembre celebrem la Fira dels Indians, i que bueno, pues celebrem aquesta tornada dels begurencs que van enriquir-se i de tot el que ens va aportar, doncs, el fet de que els begurencs marxessin i tornessin després cap aquí amb tot el que havien portat de Cuba i tota aquesta cultura que ens van portar. I ens serveix també, doncs, per posar en valor aquestes cases indianes i aquesta cultura d'ultramar.
1: Mm-hmm. Clar, més enllà d'aquests vestigis històrics de Begur, també hi ha les cales i les platges, que són un reclam pels visitants. Quines en recomanaria?
2: Les recomanaria totes. Jo estic especialment enamorat de la zona de Fornells, platja fonda, Fornells, ja hi hablava, però diguem que són tota una sèrie de cales de nord a sur, començant des de la platja del Racó, passant per Sarriera, sense oblidar pel mig Illa Roja. Tenim Aigua Freda, tenim Satuna, que també és una de les cales més buscades i pintoresques de per aquí. Mm-hmm. I després hi ha, un cop passat la Cap de Begur, doncs tenim totes les altres cales aquestes que t'he dit de la zona de Fornells.
1: Clar, de fet, Aigua Blava se la coneix com el Carib de Begur.
2: Bueno, sí, el Carib, o jo és que sempre penso que el Mediterrà ens aporta molt i molt, no sé si més que el Carib, però molt i molt. I sí, és un dels racons macos del Mediterrà, i el Mediterrà ja per si és un mar fantàstic.
1: Aquí també podem fer rutes, què ens recomanaria?
2: Bé, doncs aquí a Begur tenim els camins de ronda, que pots anar de cala en cala per uns camins que va vorejant el mar. Aquest camí de ronda és un camí de ronda molt visitat, i a més, doncs, com que tens que anar fent pujades i baixades perquè la costa de Begur, doncs això va haver-hi, doncs, bastant muntanyós, doncs dona unes perspectives del mar i unes perspectives de les cales molt impressionants, perquè també on et trobes dalt d'un turó veient a baix una cala espectacular, com estàs a baix amb una cala passant amb el camí de ronda. Vull dir, és molt maco de fer i dona unes vistes, repeteixo, espectaculars i que val la pena.
1: I tant, en donem fe. Eugeni, ens han dit que la bailaora Carmen Amaya es va enamorar i té una relació especial amb Begur. Quina?
2: Doncs sí, la bailadora Carmen Amaya, als anys 60, principis dels 60, va venir aquí a Begur, va conèixer un mas, que era el mas d'en Pinc, se'n va enamorar i va voler fer d'allò a casa seva, i de fet allà va viure els últims anys de la seva vida. I a més, doncs, va agafar molta vinculació amb el poble, va tindre molta relació amb el poble. De fet, inclús va organitzar un dels últims concerts que va fer, dels últims balls que va fer, el va fer per recaudar diners per il·luminar el castell de Begur, perquè el castell de Begur estava molt fosc, i ella va ser la que va fer que s'il·luminés el castell de Begur a les nits.
1: Que bo, si se li deu amb ella, això?
2: Sí, se li deu amb ella.
1: Què és el que hem de demanar sí o sí quan aturem un municipi? En aquest cas, a Begur, si venim, què és el que hem de demanar sí o sí de menjar?
2: Peix, concretament peix de roca. Ja us he dit que la costa de Begur és una costa molt rocosa, i aquí s'hi fa un peix magnífic, el peix de roca. Són peixos que viuen en profunditat i que, a més, doncs, s'alimenten de crustacis, i llavors tenen una carn molt, molt especial, més dura, però amb molt sabor, i això, doncs, fa fer uns plats fantàstics de peix de roca, tant sigui des de fet a la brasa fins a qualsevol suquet.
1: Ai, que bo.
2: De fet, aquí, doncs, aquí a Begur, tot això ho posem en valor amb la campanya del peix de roca, i que els restaurants d'aquí de Begur doncs posen tots els seus ingredients i tot el seu saber fer amb cuinar any rere any aquest peix de roca que tanta requesta té i tan valorat és.
1: I tant. Moltíssimes gràcies per fer-nos de guia pel seu municipi.
2: Moltes gràcies a vosaltres per passar per Begur i per donar-nos un moment d'audiència aquí a la ràdio.

nosaltres pintem un futur ple de vida, una vida plena de colors. Si estem junts, tot anirà bé. Una abraçada és tot el que necessitem per tirar endavant. La imaginació fa que els nens siguem invencibles i ens deixem portar amb tota confiança, ja que el nostre futur el deixem a les seves mans. No perdem mai l'esperança de fer volar els nostres somnis. I els nostres riures són la millor teràpia i el millor secret per lluitar i vèncer. La Maia, el Jordi, la Rocío, l'Iker i el Nil, on jo, tots ells estan, o han estat, convivint amb un càncer. Jo sóc el Yuri Sendón. Ara fa gairebé un any que em van diagnosticar un medul·loblastoma. En aquell moment em van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l'hospital pediàtric de referència tant a nivell europeu com a nivell mundial. El primer pas que van decidir els metges va ser practicar-me una cirurgia per extreure el tumor cerebral. I quan em vaig recuperar, vaig començar un llarg tractament de radioteràpia i quimioteràpia. Des que va començar tot aquest procés, he hagut de viure a Barcelona, però també s'hi han hagut de traslladar els meus pares, el Jordi i la Carol, ja que jo he necessitat ajuda i assistència en tot moment. La Ilenia, la meva germana, m'ha vingut a veure sempre que li ha estat possible. El càncer és una malaltia llarga i no sempre he hagut d'estar ingressat a l'hospital. La majoria dels nens, però, hem de venir cada dia o diversos cops a la setmana per ser tractats. La medicació contra el càncer deixa les nostres defenses sota mínims. Això fa que el protocol mèdic marqui que si mai no ens trobem bé, hem de poder arribar en 30 minuts a l'hospital. Així que seria impossible estar-nos en qualsevol altre lloc que no fos Barcelona. La Unitat de Treball Social de Sant Joan de Déu va valorar el meu cas i el dels meus pares. I gràcies a la seva ajuda hem pogut viure en un dels allotjaments externs per a nens amb càncer. Només per començar us diré que els meus pares han hagut d'esmorzar, dinar i sopar gairebé cada dia a la cafeteria de l'Hospital Sant Joan de Déu o en qualsevol altre lloc proper a l'hospital. La llista continua pels costos diaris d'aparcament i la benzina. Ja ho veieu, tota una aventura. Perquè tot això no continuï sent un gran problema pels nens que patim càncer, s'ha obert un compte bancari per recollir els donatius que facin particulars, empreses, entitats i associacions. Aquests diners es destinaran a la investigació del càncer infantil i a finançar l'estança i les despeses de les famílies que passen per aquest dur trajecte. Ajuda'ns. Fes un donatiu a qualsevol de les oficines d'en banc.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: I parlant d'emocions,
1: 67.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
3: Música, informació, participació, programes, cultura.
4: Hola, bon dia. Bueno, mireu, que abans que res, per si la gent que em sent, pues, a vegades passa que tens una bicicleta estàtica a casa morta de riure amb un traster o amb un o al garatge, que bueno, que si algú està disposat a dir, ostres, jo em desfaig d'aquest aparell perquè és que no l'he fet servir més que 3 dies o ara ja no ho puc fer servir o tal, que sàpiguen que no les llencin. Que sàpiguen que els hospitals oncològics, com per exemple l'ICO, el Duran i Reinals, de la banda Belvitge, estan fent aquest hivern una recollida de totes les... que no estigui trencada, que funcioni, però no cal que estigui nova, ni molt menys, perquè s'han adonat que, sobretot la gent jove, després de la quimio, el temps que ha de passar allà, pues, té molt poca força muscular i, bueno, es van plantejar comprar-ho i no tenien pressupost. És així de vergonyós, però és així. Aleshores, ara s'estan, en aquests moments, fent donacions particulars i, bueno, estan supercontents. Cada bicicleta que es porta a l'ICO, pues, et fan una festa quasi bé.
5: La fem entre tots. La nit.

0: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Sal, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Nit Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més Temporada Alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El Temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Estàs escoltant Ràdio Vila Sacra 107 FM.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins.

0: és tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
1: I parlant d'emocions...
2: 49.
3: En general, la gent pensa que vivim en un món ple d'odi i de cobdícia. Però jo no ho veig així. A mi em sembla que hi ha amor per tot arreu. Sovint no és especialment distingit o noticiable, però sempre hi és. Pares i fills, mares i filles, marits i mullers, nòvios, nòvies, amics... Quan els avions es van estavellar a les Torres Bessones, que jo sàpiga, en cap de les trucades dels passatgers es parlava d'odi ni de venjança. En totes es parlava d'amor. No ho sé, però jo crec que, si us hi fixeu, veureu que l'amor realment és a tot arreu.
4: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
5: Ada Lovelace, la primera programadora.

Ada Augusta Byron King, comtessa de Lovelace, va néixer a Londres el 10 de desembre de 1815. Va ser la primera programadora en la història dels computadors. Se li atribueix el primer algoritme codificat destinat a ser processat per una màquina. Va ser una dona especial en plena època victoriana. Va ser l'única filla legítima del poeta Lord Byron i d'Annabella Milbanke. El matrimoni dels seus pares va ser una història turbulenta. Es van separar quan ella tenia 2 mesos i va créixer amb la mare, la qual, temerosa que la seva filla pogués convertir-se en poeta, la va orientar cap al món de les ciències. Tot i així, Ada sempre es va sentir també unida a son pare i al seu món poètic. Des de ben petita havia deixat clar que volia ser matemàtica i metafísica. La influència de la seva mare va ser molt important, ja que les qüestions de mecànica la traien molt i la va inculcar a Ada en aquest interès. Als 17 anys va conèixer un personatge clau a la seva vida, Mary Somerville, una notable matemàtica. Juntes van traduir els treballs de Laplace. Aquestes traduccions es van utilitzar posteriorment a Cambridge. A la mateixa edat també va conèixer Charles Babbage. Tant ella com la seva mare van quedar impressionades per la seva màquina de diferències finites, que deixava generalitzar en una màquina analítica o computadora general. Anys més tard es va casar amb William Kim, 8è baró de King, comte de Laplace, amb qui va tenir 3 fills, i una quarta filla amb Sir David. Més tard va entrar a treballar amb Carles Babbage, que estava impressionat pel talent que tenia la noia. Ada va inventar una notació per descriure algoritmes a la màquina de Babbage, creant així el primer llenguatge de programació. Va haver de signar els seus treballs amb les seves sigles, AAL, perquè no la censuressin per ser dona. En l'última època de la seva vida es van succeir les crisis nervioses, els deutes i els escàndols. La seva salut empitjorava cada vegada més. Per alleugerar els dolors, es va deixar emportar per l'alcohol i les drogues. Als 36 anys va emmalaltir de càncer uterí i va ser tractada amb opiacis i hipnosis, però mai es va recuperar. Va morir el 27 de novembre de 1852. Els seus plantejaments informàtics estaven tan avançats respecte a la tecnologia de la seva època que va caldre que passés un segle perquè es desenvolupés la maquinària necessària per arribar a comprendre les seves anotacions i contribucions. El 1979, el Departament de Defensa dels Estats Units va desenvolupar un llenguatge de programació que va anomenar ADA en el seu honor.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 18 de juny del 2026.
1: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja.
2: A l'enquesta que ha fet el CIS per al Ministeri de Sanitat s'observen diferències entre homes i dones al voltant del consentiment. Un 28% de les dones declara haver-se sentit forçada a realitzar pràctiques sexuals que no volia davant d'un 13% dels homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes es mostren d'acord davant del 60% de dones que no. També hi ha diferència entre els que diuen consumir pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, i entre els que consumeixen prostitució. Un 31% dels homes admet que ha pagat per sexe un cop a la vida, només 4 punts menys que fa 15 anys.
0: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.

tots ens trenquem el cap intentant arribar a tota la feina. Més hores, més tasques, més estrès. Però no cal fer més, sinó fer-ho millor. I això ho pots aconseguir fent servir la intel·ligència artificial i les dades per decidir amb certesa i avançar més ràpid.

0: Futur laboral a Núcleo Punt School.
1: Sona bé.
2: Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
3: El servei d'atenció a domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependent perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessita. Truca'ns al 937 076 376, 937 076 376 i t'ajudarem.
4: Sopar amb nosaltres?
5: Sí!
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Som en Jordi, en David i jo, en Joan, hortolans i pagesos, i uns treballem per produir les verdures ecològiques i ecoslou de màxima qualitat i al millor preu. A Orgànic Empordà produïm les verdures ecològiques per millorar la salut de les persones, per estar en harmonia amb la terra i per preservar el medi ambient. Bona terra i bon sol, dos ingredients necessaris per un bon enciam, una bona tomata, sabors de l'Empordà. El gust, la textura, la qualitat, la presència són la nostra carta de presentació. Igualment, volem estar el més a prop vostre possible, des del mercat a les botigues, que els nostres distribuïdors serveixen, fins a casa nostra, als masos d'en Coll, on les trobareu sempre fresques, de l'hort al plat. Bon profit.
1: Orgànic Empordà. Fruita i verdura de casa.

0: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Ja hem parlat en aquest programa algun cop del tema dels suïcidis. Hem dit, hem recordat que més de 800.000 persones, segons l'OMS, es suïciden al món cada any. Doctora Victoria Martínez és doctora psiquiatra experta en conductes suïcides. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui.
1: A vosaltres.
0: Quina és l'edat mitja del suïcidi? A quines edats generalment podem fer la mitja?
1: De la mitjana del suïcidi està al voltant dels 40 i 60 anys. Canvia una mica segons si és home o dona.
0: I per què vostè, que és experta en el tema, creu que les persones arriben a decidir treure's la vida? Per què?
1: Doncs perquè els pensaments autolítics o els pensaments de suïcidi poden aparèixer en els moments de patiment a qualsevol de nosaltres.
0: No, sí, clar.
1: I sabem que, doncs, que els nens, a partir de que tenen consciència, poden experimentar, doncs, aquests pensaments suïcides.
0: Es diu que generalment hi ha joves o persones que ho fan per cridar l'atenció, i en canvi, quan una persona que ho diu supera una certa edat, és a dir, gran, ja, generalment ho acaba fent. És això així o no?
1: És cert que els ancians tenen major risc de suïcidi, fan tentatives normalment o intents de suïcidi més letals. No és cert que les tentatives siguin per cridar d'atenció, les que no siguin mortals. En tot cas, es tracta d'una conducta, no?, en què la persona, doncs, està demanant ajuda d'alguna manera.
0: Doncs bé, i quin creu vostè que és el principal factor que porta una persona a treure's la vida?
1: El principal factor és patir un problema de salut mental. Sap que aproximadament el 90% dels casos hi havia un trastorn mental de base.
0: Trastorn mental de base.
1: I després hi ha molts altres factors, o sigui, és quelcom multifactorial, com per exemple, doncs està passant un mal moment, està patint una depressió, certs estressors ambientals, no?, com per exemple, doncs, el bullying, els casos de maltractament, ruptures sentimentals, pèrdues.
0: I hi ha alguna manera de prevenir el fet de que una persona es vulgui suïcidar, de veure-ho venir, això, o no?
1: Sí que hi ha manera de prevenir-ho. Sobretot és escoltar la persona, no?, i deixar-la parlar. Deixar i poder escoltar sense alterar-nos, doncs, quan algú ens diu que té idees de suïcidi o que ho ha pensat en algun moment. Sobretot és escoltar, transmetre calma i acompanyar la persona, doncs, a un professional de la salut.
0: I és cert que abans d'aconseguir el suïcidi hi ha tentatives abans,
1: sí,
0: que s'ha intentat un suïcidar i no...
1: Més o menys hi ha un suïcidi consumat per cada 20 tentatives, aproximadament.
0: Un suïcidi per cada 20 tentatives?
1: Sí.
0: Les persones que s'han intentat suïcidar i no ho han aconseguit tenen mala fama?
1: Per desgràcia, encara crec que continua un estigma, però crec que, mica en mica, això està començant a canviar, gràcies, sobretot, doncs, a moltes associacions i a molta gent que lluita contra aquesta causa.
0: Hi ha qui diu que un suïcida és una persona molt valenta i hi ha qui diu que és una persona molt covarda. Vostè, com a experta, què diu?
1: Jo crec que en cap cas hauríem de definir un adjectiu una persona que fa una tentativa com a suïcidi. No es tracta de covardia ni de valentia, sinó que és una persona, doncs, que en aquell moment està patint una situació de patiment extrem, no?, i no sap com seguir.
0: Hi ha persones que han tingut a dins de la seva família un suïcidi i s'han sentit culpables. Com se les pot ajudar a aquestes persones per fer entendre que elles no tenen cap culpa?
1: Doncs sobretot fer-los qualsevol tipus de culpa, perquè és impossible que una sola persona sigui culpable, hagi pogut arrossegar la persona a fer una tentativa per suïcidi. En tot cas, doncs, explicar, no?, quins són els problemes que poden portar una persona a suïcidar-se, a morir per suïcidi, i sobretot de responsabilitzar la persona.
0: Hi ha també qui diu que la vergonya, la impotència en alguns casos, les falses acusacions, l'enveja, la falsetat, que són causes de suïcidi.
1: Totalment.
0: I la tendència, quina és la tendència dels suïcidis actualment, tal com està el panorama?
1: Doncs realment sembla que la tendència és que hi ha dades, que tampoc fa tant de temps, és molt estable.
0: Ja.
1: Sembla que no hi ha relació, almenys no, almenys no està, no s'ha comprovat que hi hagi una relació, no, amb esdeveniments. És quelcom molt, molt estable. Casos amunt, casos avall.
0: I es suïciden més els pobres o...?
1: No.
0: No.
1: El suïcidi és quelcom que apareix en tots, en tots els tipus de societat, que no es diferencia.
0: Hi ha gent que ha estat molt famosa, ho ha tingut tot, i diuen que s'ha suïcidat perquè ja han arribat al límit.
1: Hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no, però realment no s'ha demostrat que sigui així.
0: I quin creu, doncs, vostè que és la raó per la qual més de 800.000 persones de tots els sectors i de tots els àmbits es suïcidin anualment cada any?
1: Jo crec que el que passa és que no s'han desenvolupat plans de prevenció ben fets, no?, per poder disminuir aquestes dades. Jo crec que és molt difícil d'arribar a un índex zero de mortalitat.
0: O sigui, vostè creu que no es pot arribar a un índex zero de mortalitat per suïcidis?
1: Jo diria que no, però crec que se poden baixar les xifres, segur.
0: Segur, esclar. Doncs bé, jo li deixo a vostè la frase que consideri que li ha de dir a tots els nostres oients per acabar avui aquesta entrevista. Gràcies.
1: Doncs sobretot que la gent no tingui por de parlar del suïcidi, que escolti les persones que en parlen, i perquè alhora si algú et parla d'això és que t'està demanant ajuda. Sobretot parlar-lo, normalitzar-lo, perquè és quelcom molt, molt, molt, molt freqüent en tenir idees de suïcidi, i normalitzant-ho doncs podem començar a treballar.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Records del meu marit, que m'ha d'estar dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
2: A veure...
3: Hola, nano.
2: Hola, bon dia.
3: Ja està dit.
2: T'ha de sentir la teva veu, eh? De veure't tan animat que estàs.
3: Ja està dit. Vale.
4: Me n'alegro de sentir-te.
2: Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
3: Ah.
2: Saps que m'explico?
3: Sí.
2: Això sí que és bo.
5: Ja.
1: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu, eh?
2: Més a més, ens trobo que és molt positiu.
6: Això què és?
0: És...
7: el que no hi ha.
8: Pareu bé l'orella.

0: Lani.
1: Lo que ten, yo vos trabajáis. Si tú jugas pel gigal, tenim moltes feines. Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho podem fer entre tots.
2: No feines, feinada.
3: Jo tinc molts amics, per cert. Jo tinc 5.
1: Si tu jugas pel gigal,
4: exploradors. El pilla-pilla no hi juguem mai.
1: Si tu jugues pel gigant,
5: són les meves més preferides.
6: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
7: Bueno, jo m'ho passo bé.
8: No sé si ells ho passarà bé.
1: Sí. Si tu jugues pel gigant,
9: per mi és el més guai de Catalunya.
10: Som com una família.
11: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
12: És genial.
13: És la millor.
14: T'ho diem en sèrio.
15: Perquè...
16: per totes les coses.
15: Per totes.
17: Moltes gràcies.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i

0: tanca els ulls.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hola, estic molt contenta de tornar a estar amb vosaltres. I la meva trucada només és per això, per dir-vos benvinguts, ben retrobats.
0: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.
3: Sona bé.

Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. S'apliquen filtres automàtics al contingut i als comentaris per ajudar els joves a veure coses aptes per la seva edat. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 72.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: Les agressions sexuals amb penetració es disparen un 66,7% a Salt. Els delictes contra la llibertat sexual augmenten un 62,5%, mentre els furts superen els 600 casos durant el primer semestre del 2026. Detingut a Banyoles, un marroquí de 24 anys amb 62 denúncies després d'encadenar 5 delictes en un sol dia. L'home hauria amenaçat una víctima amb una navalla, sostret una motocicleta i robat en un supermercat. Durant la detenció, va intentar fugir i també se li atribueix resistència violenta i desobediència. La denominació d'origen oli de l'Empordà aposta per l'Argudell, la varietat d'oliva que dona personalitat al territori. Mig centenar d'olivicultors i persones interessades en el sector van assistir, el 16 de setembre, en una jornada celebrada a Empordàlia de Vilajuïga. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures han avançat la maduració de les olives.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 59.
2: Mare meva!
3: Vols escoltar amb nosaltres el secret de l'amor?
4: I tant!
3: Saps quin és? Doncs escolta, escolta.
5: El secret de l'amor. Ignasi, 79 anys. Maria Teresa, 72 anys. 54 anys casats.
6: El meu fill és solterón. Té 48. És solterón. O sigui, no, aquest no es casarà, ja. Aquest penca molt, viu molt bé i està molt bé. La meva filla, sí, no està casada. Viu en parella. Té dos nens, està molt bé. Nosaltres amb això hem sigut bastant... Mira, el meu fill se'n va anar de casa als 18 anys. Ahir ell em va dir, no t'enfadis perquè si se'n va en 18 anys, potser i t'enfades, potser no torna. Val més que no t'enfadis. Se'n va anar 18 anys i cada setmana em ve a dinar i està amb la mama.
7: És un noi que se'n va anar als 18 anys perquè era de moda, llavors en independitzat. Però se'n va anar a casa i francament no m'ho pensava. No va demanar mai res, eh? Ha viscut tota la pobresa i ha anat arreglant-se i ara té un nivell bastant maco. Pot trucar a casa i que estigués drogat o borratxo, no, o demanar o vindre a buscar cent, mai. Va quedar mirat. I el tema i la conversa es veiem cada setmana, es veiem. Vull dir, un dia aquí, la noia em porta les criatures i han tingut una convivència bastant sovint entre ells. La mare bé, eh? La mare bé.
6: Clar, sempre porten algú de algun problema els fills, perquè els problemes els porten els fills, més que nosaltres dos. El que passa que nosaltres hem tingut un sistema, no sé si és bo o és dolent. Tots ens ho explicàvem. Ell m'ho explicava a mi i jo li explicava a ell. Mira, si és que la meva filla ara, si ens diu alguna cosa per telèfon, no cal, ja els hi diré de tots dos, perquè clar, si jo dic amb un, diu que l'altre, o sigui, sempre, la nena també quan s'ha anat inclús al llit que l'hem renyada, el meu fill tenia llavors 18 anys i em donava la tabarra abans de marxar de casa de que volia el carnet de conduir. Li van pagar el carnet de conduir. A la primera va suspendre, a la segona va suspendre, està xupau. A la tercera va suspendre. I em sembla que se la va tenir de renovar papers. I jo, per puntillo, dic, ta mare se'l treu a la primera. En 40 pràctiques, que llavors tenia 40 anys, jo, 40 pràctiques, i a la primera me'l vaig treure. Per donar pel morro al meu fill.
7: Li vaig comprar uns 600. Se'n volia anar el pare, el fill i la mare, amb el cotxe. Jo no tenia que anar a treballar. I la nena, jo vaig pensar, no els deixis sols, acompanya'ls, perquè era un cotxe de segona mà i uns 600. I em sembla que vam tindre dos o tres rebentons. I vam canviar la roda. No m'ho sabia, allò va ser d'Espany. I una vegada m'agafa el cotxe corrents, per la vigileta ara, com si fos un cotxe de carreres, i dic, para, que jo baixo, tu. O portes, jo. Tu saps el que portes a les mans? Portes un cotxet, de joguines, un joguet, això. I el portava bé, el cotxe, Però jo tenia por, el cotxe, jo tenia por. I llavors, si ella tenia que parlar, el que parlava era jo. I estava engarrotat. Al final vaig anar holgadament i més bé. Però al principi em feia una por. Ai, mare.
8: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Fas un sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Comença a haver-hi nivell.
3: Arcs

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Coneixes el Palau Güell? Descobreix aquesta obra genuïna de Gaudí al carrer 9 de la Rambla de Barcelona. Un palau modernista amb escales majestuoses, cavallerisses sorprenents i un terrat de xemeneies multicolor. Amb la teva entrada, els caps de setmana podràs gaudir d'una visita guiada sense cap cost addicional. A què esperes? Compra la teva entrada a palauguell.cat.
2: Tanca els ulls.

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquesta setmana s'estrena La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: La Bola Negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
3: T'has presentat el socio en el casino i t'han echat Bola Negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola Negra.
5: Bola Negra.
6: Bola Negra.
7: ¿Por qué t'han echat la Bola Negra?
8: ¿Qué t'han dicho?
9: Que soy homosexual.
10: Chico.
1: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
11: Tranquilo, ya está.
12: Soy Joe.
13: Yo, Raisa.
12: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
13: Nunca había tenido una mejor amiga.
12: Yo tampoco. ¡Vamos!
1: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
14: Volvemos a casa.
15: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vilasacra per triar on només tenim sensacions.

0: please. Hello.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Hola, Xavier. Benvingut a tu i tot l'equip. D'acord? Moltes gràcies. Hola, Xavier. Benvingut. Ai, Xavier. Molta companyia. Esclar, la música teva sempre és fantàstica. Tot el que tries. Molt bé, molt bé. Fins sempre. Adéu.
3: Benvinguts. Com tothom us he trobat a faltar, jo soc la Sasa Aquella Josefina de la xocolateria. Goig a la Nostra Senyora, selecció popular. Un bou atractiu estrella, dalt del Querus descobrir i un xic cirerer florir, prop la sutil meravella. El pastor que el veu cercava escapa del seu ramat. El troba que, agenollat, als vostres peus l'esperava. Verge de Caral Sagrada, sigueu la nostra protectora, perquè ja es veu el pastor i el bou i la Mare de Déu, que el va trobar aquest pastor allà a la muntanya. Us diré això. Xavier, bueno, doncs, us hem trobat a faltar, jo molt també, perquè es fan més pesades si no hi sou vosaltres. Ens hem retrobat. Gràcies, Xavier.
1: Som aquí. Ràdio Vila Sacra. Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
5: Gràcies.
7: Moltes gràcies. Gràcies.
5: Gràcies.
8: Gràcies.
5: Gràcies.
7: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
1: Radio Vila Sacra, sencillamente.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: temps de renovar il·lusions. A Tapisseria Chia ho sabem i per això t'oferim ara la possibilitat de renovar el teu vell sofà. Així de fàcil, el seu nou sofà a preu de cost. A més, a Tapisseria Chia, com sempre, li continuem oferint matalassos de làtex natura, catifes, toldos, cortines, reparacions de sofàs. Ara és el millor moment per visitar Tapisseria Chia. Ens trobarà al carrer Pere III, número 64 de Figueres. Recordi, Tapisseria Chia, si és Chia, sí.
1: Bé, no?
2: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
3: Ta-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da.

0: Mallorca.
1: Atén, portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
2: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
1: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
2: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
1: Tria Atén, cuina i lleure de proximitat.
3: La xarxa.

0: nit.
1: Proximitat. Participació. Educació. Informació. Connexió. Companyia. Cultura.
2: Nits d'amor.
3: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.
2: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
3: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

és tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem obligar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.

0: Notícies en xarxa.
1: Atenció als amants dels bolets, perquè la sequera perjudica aquest any força la campanya. El Pirineu, que va començar a finals d'agost, gairebé no se'n troben, i a la resta de Catalunya va amb un mes de retard per aquesta manca d'aigua. La producció es preveu inferior a altres anys i amb uns preus, Pepa Sant Genís, per tant, molt alts.
2: La campanya de bolets arranca a finals d'agost al Pirineu, però aquest any, a causa de la sequera, gairebé no hi ha producció i costa molt trobar-ne, sobretot les varietats més preuades, com els ceps i els rovellons. L'Esperança Florit és una micòloga de l'Alta Ribagorça.
3: Fatal. Ara mateix estic buscant bolets. Molt poc, molt poca quantitat i molt mala qualitat.
2: Les perspectives a la resta de Catalunya tampoc milloren. La campanya boletaire començarà amb un mes de retard degut a aquesta manca de pluges, i encara que es compleixin les previsions de pluja les properes setmanes, la producció tampoc serà abundant, segons el micòleg investigador del Centre Forestal de Catalunya, Juan Martínez, que diu que quedarà lluny de les 4.500 tones de l'any passat.
4: Venimos de una sequía importante y eso hace que realmente las setas pues no hayan fructificado cuando tendrían que empezar a fructificar. Vamos con un retraso de aproximadamente un mes de producción, y eso se traduce pues que si hemos perdido un mes pues realmente pues no podemos llegar a las cantidades máximas de producción.
2: La manca de producció fa que els preus es disparin. Els pocs ceps que es troben i que s'han posat a la venda al Pirineu es paguen a 50 euros el quilo.
5: La xarxa de comunicació local.
6: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
7: Ep!
8: Sí i no.
7: Cal explicar-ho.
6: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
9: Ei! És Ràdio Vilasacra!
6: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Bona nit.
1: Des d'aquí fins allà t'encantarà.
2: Ràdio Vila-sacra.

Si t'agraden els anuncis, la propaganda a preu fet, sense parar, a tota hora, un darrere l'altre. Repetició i repetició del mateix anunci hora a hora. Tenim el que busques. La televisió. Tens propaganda contínua només interrompuda, a estones, per programes i alguna pel·lícula. No ho dubtis. Mira la televisió que tens anuncis i el teu servei ni treballa, ni raona ni un moment, ni una estona.

0: Marxem ara cap als Estats Units, d'on el Trump ha començat a activar els decrets que ha anat firmant després de prendre possessió del càrrec. Ja ha començat, per exemple, una caça de bruixes a les agències del govern contra els defensors de les polítiques inclusives. Trump també ha aparegut en una entrevista gravada a la Fox, la seva televisió amiga. Washington, Francesc Garriga.
1: Milers de treballadors d'agències públiques dels Estats Units, des de la NASA a investigadors científics, han rebut aquest dimecres una carta on se'ls reclama que denunciïn els seus companys de feina que els últims anys hagin dut a terme polítiques inclusives o d'igualtat. El document, enviat pels nous administradors, acaba amb una amenaça. Encobrir companys o no enviar les denúncies abans de 10 dies resultaran conseqüències adverses. A més, les agències de salut tenen des d'avui prohibit emetre cap mena de recomanació ni comunicació pública, ni a xarxes socials ni als llocs web. Ni tan sols en cas d'emergència es pot publicar res sense la validació d'un càrrec polític. Al llarg de la jornada s'han fet públic els acomiadaments de diversos treballadors que no s'alineen, diuen, amb els pensaments del nou govern. Aquest dimecres Trump ha anunciat que envia 1.500 soldats a protegir la frontera. Ha donat la instrucció d'expulsar tots els immigrants il·legals de forma immediata i sense preguntar. El dia també ha servit per veure la seva primera entrevista des que és president. L'ha concedit al seu amic Sean Hannity, de la cadena Fox News. Prop d'una hora de conversa que no ha deixat ni un sol titular novador. Discurs de sempre, sense ni una sola pregunta incòmoda mínimament. I molts insults, això sí, per polítics de l'oposició, en especial pel governador de Califòrnia, Gavin Newsom.
2: Pensa, pensa.

0: És el moment de cuidar la nostra terra. És el moment de cuidar-te. Terrall, l'oli d'oliva verge extra que no pot faltar a la teva taula. L'Arbequa, per als més premium. L'oli orgànic, per als més eco. I Terrall, l'imprescindible. Compra'ls ara a terrall.es. T'ho portem a casa.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara? Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
2: Avui

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: Mira que hi ha canals i canals i canals i canals.
1: I al final,
0: canals,
1: jo que vaig mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe el després de sopar no hi ha res que em convenci, o no tinc l'habilitat. A veure si algú em pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals.
0: Ai, Déu meu.
1: Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Si vols una ment sana, Radio Vilasacra tota la setmana.
2: Siguis on siguis, vagis on vagis, escolta.
3: La nit.
4: I parlant d'emocions...
5: 34.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.

0: una lluneta petita petiteta com gran i grandeta.
1: Visca, visca.
0: Anem a fer la maleta i

Lluna meva, lluna de nit, no sóc mala persona, oblida el que t'han dit i deixa de plorar com quan pela ceba i comprova-ho de la teva mà. Que tu bé saps, lluna, lluneta, petita, petiteta, com gran i grandeta, que la vida són dos dies i demà Déu ja dirà.

Lluna, lluneta, petita, petiteta, com gran i grandeta, anem a fer la maleta i ens busquem una illeta comodeta i boniqueta. Marxem ara, que l'amor és el que sentim molt.

0: Aquest és un missatge adreçat al comerç, empresa i autònoms del nostre municipi. Tens Facebook, Twitter o altres xarxes socials? Fas servir WhatsApp o aplicacions de missatgeria? Tens web? Envies mails? Tens aparador? Fas publicitat a premsa o revistes locals? Amb Offer.cat converteix els teus mitjans habituals de promoció en punts de venda online. És molt senzill. Entra a la web o aplicació i en tan sols 3 minuts crea ofertes dels teus productes i comparteix-les amb les teves xarxes per convertir-les en punts de promoció o venda online. Amb Offer.cat, vendre online ja és a l'abast de tothom. I recorda, Offer.cat també és una aplicació on podràs trobar les millors ofertes de Catalunya. Descarrega-te-la gratuïtament des de Google Play o App Store. Per més informació, www.offer.cat. Si el teu municipi està adherit a Offer.cat, recorda que és un servei gratuït, amb el suport de CaixaBank.
1: Obrofil és el xat de WhatsApp impulsat per la Generalitat i que ofereix la Fundació ajuda i esperança per detectar i prevenir problemes de salut mental entre adolescents i joves.
2: L'objectiu és que en aquest xat trobin un espai de fàcil accés, íntim i lliure de judicis. El servei està actiu 24 hores, 7 dies a la setmana i només cal afegir el número 680-354-155.
3: Molt bé, no?
4: Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.

0: Ho vivim tot minut a minut.
1: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
2: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
1: Iaia, no dius pas podem tot?
2: Sí, que puc, sí, sí que puc.
3: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Bona nit.
5: I parlant d'emocions...
6: 82.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: I parlant d'emocions.
2: 88.
3: Toc, toc. Connecta't al territori.
4: Volem compartir petons que connecten.
5: Exclusives Ràdio Vila Sacra.
4: Connectem petons.

0: secret de l'amor. Manel, 70 anys. Adelaida, 68 anys. 46 anys casats.
1: La generació ha canviat.
2: Si jo ara fos com el jovent d'avui en dia, no ho hagués aguantat.
1: El nostre fill, el gran, quan tenia 20 anys, quan va vindre del servei militar, va fer la mili, i quan va vindre ens va dir, me'n vaig a viure amb la Laura, i se'n van anar tots. Clar, això ens va agafar de sobte a nosaltres, perquè, ostres, com pot ser, però vam pensar, potser és el seu destí.
2: I llavors ja, un cop ells van estar col·locats, nosaltres dos vam dir, bueno, ara estem sols.
1: Comencem la nostra vida ara, i vam començar la nostra vida. Com que no teníem cap preocupació de nanos ni res, doncs vam començar la nostra vida, i quan teníem cara en un puesto, doncs se n'anàvem en un puesto, teníem la nostra intimitat, teníem les nostres coses, i ja no teníem que dependre de ningú, que si ara passa això, que si ara hi ha aquest per aquí, que si ara hi ha aquest per allà. I llavors vam començar a viure una altra vida, que no me n'arrepenteixo.
2: De la relació que he tingut amb ell, de fet, no canviaria res. L'única cosa que canviaria és l'haver pogut, un cop casada, tindre la intimitat que no vaig tindre, que l'he tingut ara, quan ha faltat el meu pare, quan ha faltat la meva sogra, quan els fills s'han casat, perquè tenim dos nois, el petit està casat, el gran està amb la parella, tots dos els veig feliços, els veig bé, tenim quatre nets que són una meravella, bueno, tres nets i una neta. Ja ens hem tornat a casar, quan vàrem fer els 25 anys.
1: Si arribem dintre de quatre nets, farem els 50 i tornarem una altra vegada. Sí, sí, sí, sí, sí. Vam anar fa uns anys a fer un creuer, vam anar al Caribe, per celebrar el que no vam poder fer els 25 anys, ho vam fer els 27. I llavors, en allà al barco, el capità del barco ens va dir que el motiu del viatge, dic, pues mira, pues era per celebrar els 25 anys de casats, però clar, ho fem ara. Diu, bueno, pues no hi ha problema. Va reunir a 4 o 5 matrimonis que hi havia allà, i el mateix capità, en allà al barco, ens va tornar a casar tots els matrimonis que estàvem allà. I també va ser molt maco, també. Va ser molt emotiu, molt maco.
3: Què Ràdio Vila-sacra és el que és?
4: Un, dos, tres, raona un cop més.
5: Música seleccionada, el detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
6: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
5: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
6: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
5: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
6: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
5: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
6: Sí, sí, jo crec que és transmet alguna que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
7: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
8: Com et quedes?
9: La Rosalía, Pati, Naki, Chicken Teriyaki, tu gata quiere más.

0: Hi ha molts tipus de parelles. Els que dormen junts, els que dormen en llits separats, els que s'adormen al sofà. Hi ha els que abans d'anar-se'n a dormir es diuen t'estimo. Els que fan la cullereta, els que es toquen una mica amb els peus. Perquè si hi ha res que fa únic l'amor, és que té formes infinites.
1: Del 25 al 27 de setembre vine a la primera fira del vehicle d'ocasió a Palafrugell. Més de 250 cotxes, motos i furgonetes seminous i d'ocasió. Vende i lloguer de bici, sortides amb moto, food trucks, DJs, vermut electrònic i molt més. Del 25 al 27 de setembre al polígon industrial de les Brugueres a Palafrugell. Entrada gratuïta.
2: Maria, ho sents?
3: Que si sento què?
2: L'amor, les papallones.
3: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?
4: Radio Vilasacra, una altra forma de fer les coses.
5: Ens acompanyes?

0: Notícies en xarxa a Ràdio Vila-sacra.
1: Tornar als conceptes bàsics, un retorn a l'essència de l'aprenentatge. Aquest és l'eix del paquet de mesures que ha presentat el Departament d'Educació. Entre d'altres, es recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, dos anys després, precisament, de retirar-les. Míriam Andreu.
2: La conselleria també demanarà a totes les escoles i instituts públics que presentin un pla lector fins ara voluntari. A banda, la titular d'Educació, Esther Niubó, ha proposat en recuperar el treball de l'oralitat, millorar l'ortografia o dur a terme sessions freqüents de càlcul mental.
3: Reforçar la lectura, l'escriptura, l'oralitat, els coneixements bàsics no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges.
2: La consellera ha recordat que per fer servir la intel·ligència artificial hem de saber estructurar les idees, sintetitzar-les, identificar paraules clau i, en definitiva, pensar.
4: La xarxa de comunicació local.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir. Sense

0: you were only waiting for this moment to arrive.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
2: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
3: Perdona?
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: És evident que l'intent que esteu fent de crear una emissora cultural que tingui ganxo i que, de fet, sigui també un sistema de connexió a través d'internet, em sembla absolutament encertat. Sou els primers.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Te'n recordes, te'n recordes.
10: Ràdio Vilasacra.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: La nit. En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Bé, no?
2: Psicologia, amb Helena Codina.
4: La jubilació. Aquest any tinc tres familiars propers que jubilen. Això em fa reflexionar perquè jo els veig joves i actius. Res a veure amb els temps que feia els meus estudis de psicologia i de gerontologia social, en què les persones que feien 65 anys eren una espècie que quedava exclosa de la societat i quan es posaven malalts els ingressaven a l'hospital geriàtric perquè els consideraven ancians. Actualment, per sort, els temps han canviat i la jubilació només representa una etapa més de la vida, en què només es cessa la vida laboral. I quan es posen malalts, ja no van a l'hospital geriàtric, sinó a l'hospital general. La vida són etapes i la jubilació és una etapa de repòs, de fer d'espectador, en què recollim el que hem sembrat durant la nostra vida. Dic de repòs en el sentit de no haver de complir els horaris laborals. I dic d'espectador perquè cal mirar el llegat que hem deixat fins ara. Segurament, la nostra feina haurà servit per alguna cosa i haurà beneficiat a moltes altres persones. I a nivell personal, segurament hem creat una família i ara que disposarem de temps, toca gaudir-la. La jubilació, tal com tots els canvis, requereixen una reestructuració a tots els nivells. I el principal és el rol que tenim. Ja no sóc un treballador amb unes responsabilitats determinades. Ara ja no les tinc. També suposa canvis a nivell social. Deixaré de conviure llargues hores amb els companys de feina. També canvia la disposició del temps. Temps lliure que tindré per fer el que em vingui de gust. Així doncs, benvinguda sigui la jubilació, que el camí no s'ha acabat i en queda molt a seguir.
5: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.

0: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Sal, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Nit Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més Temporada Alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El Temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Comença a haver-hi nivell.
5: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom.
6: Aquí Sensacions.

0: teva salut. Pla de medicació. El teu espai de salut, la meva salut. Amb internet, l'accés a la informació de la teva medicació ara és immediat. Siguis on siguis, hi trobaràs l'últim pla de medicació prescrit. Aquest és el que et cal presentar a la farmàcia. L'últim. Et desplaces a un altre punt de Catalunya i necessites la teva medicació? Vols saber quan o com has de prendre la medicació? L'has perdut o se t'ha fet malbé? A lamevasalut.gencat.cat. Com que tens el teu pla de medicació en format digital, hi pots accedir des de qualsevol dispositiu i dur-lo sempre amb tu. Imprimir-te'l, consultar les indicacions de com prendre el teu tractament i informar-te del període de vigència i de la disponibilitat de cada medicament. El pla t'aporta informació sobre com i quan has de prendre el medicament i, a més, el teu metge pot escriure a l'apartat Comentaris tots els aclariments que necessitis. Aquest document té la informació que et cal. La tens ben a mà. No ho oblidis. Recorda que el pla de medicació imprès és imprescindible per tal que la farmàcia et dispensi la medicació. Cada cop que el teu metge modifica, afegeix o interromp un tractament, es genera un nou pla de medicació. I és aquest el que has de presentar a la farmàcia. Mira com n'és d'immediat. Entra a lamevasalut.gencat.cat i clica a la pestanya Medicació, on podràs descarregar i imprimir el pla de medicació i saber quan pots anar a buscar els medicaments i com te'ls has de prendre. En aquesta icona trobaràs la informació més rellevant del teu medicament, on es resumeixen les indicacions, les consideracions. La meva salut et permet disposar del teu pla de medicació i d'altres serveis per accedir a fer altres tràmits, consultes i tenir cura de la teva salut. Que com hi entres? És ben fàcil. Sol·licita les teves claus d'accés al teu CAP i descobreix tot el que hi ha al teu abast. Les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. El 061 CatSalut respon i al canal salut.gencat.cat hi trobaràs tota la informació per accedir-hi. 061 CatSalut respon. Cost de la trucada, segons operadora. Hashtag una salut millor. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
1: És tardor. Temps de castanyes, de colors tranquils i dies més curts. El jersei ja no el podem oblidar a casa. S'omplirà de fulles al parc. La pluja fina ens mullarà els cabells. I fins i tot pot ser que la incertesa i els dubtes ens vulguin ploure a sobre. Però tot i així, hem de poder seguir gaudint d'aquesta tardor. No en tenim dubte. Simplement hem de preparar-nos, mirar el cel per si hem de portar paraigües, abrigar-nos una mica més i treure de nou les flassades. Per part nostra, nosaltres volem omplir la teva aula d'idees i recursos. I volem mirar de divertir-nos i saltar entre les fulles i ballar sota la pluja. És tardor. Ens preparem junts.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?

0: Ràdio Vila-Sacra.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Ui, jote.
3: Hem de treure el cap a Girona.
4: Quan va acabar la guerra es van obligar a tots a parlar castellà. La meva pobra mare no sabia castellà, perquè era malonesa, perquè havia nascut a pagès, no havia anat a col·legi, no havia après a llegir ni escriure, això. I tu saps les vegades que la van agafar la mà, li van fer aixecar la mà amunt així i li van dir roja, abre el castellà, pobra dona. Però la meva mare el va aprendre el castellà, sense cap llibre ni res, sentint parlar la gent, ella el va aprendre. Però vull dir, jo crec que més bé farien que aquests castellans que fa 50 anys o 60 que estan aquí a Catalunya aprenguessin el català, que no nosaltres, el castellà, que ja el sabem i el podem parlar perfectament bé.
3: Bona nit.
5: Ràdio Vila-Sacra, 107 freqüència modulada.
6: Compartint emocions.
7: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: Desde la radio municipal pionera...
1: He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre.
0: Passant per les ràdios escolars...
2: Hola, som el Danis i la Carla i ara parlarem d'excursions del col·legi Seix d'Estanar.
0: Fins la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com una lliure que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
3: Sí, els objectors de consciència...

0: Ja tornem a estar aquí a una lliure després de tres precintos i moltes aventures.
1: Un patrimoni únic, segons el professor Cintoniqui.
2: Jo crec que aquest arxiu és únic al món per la singularitat de la ràdio a Catalunya. I això el fa únic i diferent.
1: Un llegat obert a noves incorporacions que vol ser un primer pas cap a la creació d'un museu de la ràdio a Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Qui més qui menys, quan hem marxat de vacances i hem agafat un vol a l'aeroport, hem buscat alguna alternativa econòmica per aparcar-hi el nostre vehicle.
1: Amb una infraestructura com aquesta, que poden arribar a venir 200.000 passatgers, doncs tothom busca que hi hagi un operador que li recepcioni el vehicle, que després li entregui, que durant el temps que està viatjant, doncs que el vehicle estigui ben guardat.
0: Però com explica en declaracions a aquests micròfons el sotsinspector i cap de l'àrea regional de seguretat aeroportuària dels Mossos, Joan Alfred Vives, algunes d'aquestes empreses publiciten un servei que en realitat no compleixen.
1: Que com no tenen cap pàrquing, per guardar aquest cotxe, el que fan servir és tota l'àrea que hi ha limítrofa aquí a l'aeroport, polígons industrials, que al cap de setmana no hi ha cap tipus d'activitat, i què passa? Pot trobar-se amb la sorpresa, doncs, que quan arriba té el vidre trencat, quan el client diu, bueno, però aviam, si el cotxe ha estat en un pàrquing vigilat, com és que me'l trobo així? Li diuen, escolti'm, tinc mala sort.
0: I no només això.
1: Trobes, doncs, que ni l'empresa existeix, ni els treballadors estan legals, els treballadors no tenen ni carnet de conduir.
0: Unes irregularitats, però, que en alguns casos no s'han acabat aquí.
1: Aprofiten aquest cotxe per fer quilòmetres amb ell. Quan arriba l'usuari es troba que amb el seu cotxe han fet fins i tot algun delicte.
0: Els Mossos han denunciat administrativament fins a una trentena d'empreses a les que han interposat sancions econòmiques. La policia catalana, però, reconeix que algunes d'aquestes companyies continuen operant sota un canvi de nom.
2: Pensa, pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.